freqüent, evitar l'exposició del sol durant les hores centrals del dia, reduir l'activitat física intensa a l'exterior i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals dins de vehicles estacionats. Paral·lelament al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat continua en fase d'emergència davant l'elevat risc d'incendi. La Generalitat ha aprovat noves limitacions als municipis inclosos en el nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals, que actualment afecta a 111 municipis de 18 comarques. Entre les activitats prohibides hi ha les tasques de siga entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, les activitats culturals falleres, les activitats amb foc, l'ús de material pirotècnic. A més, els agents rurals mantenen tancat l'accés a 6 espais naturals per reduir el risc d'incendi de nous incendis. Protecció Civil insisteix a evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc en zones forestals i recorda que davant de qualsevol columna de fum o incendi indici d'incendi cal avisar immediatament al telèfon d'emergències 112. I un any més, Cunit acull un dels camps de treball per joves que ofereixen a Catalunya amb l'arribada de diumenge passat dels 15 joves que conformen el grup d'aquesta quarta edició. Tots ells i elles tenen edats compreses entre els 14 i els 17 anys i provenen de diferents localitats d'arreu de Catalunya que han escollit el Cunit Camp per viure aquesta experiència de contacte i d'intercanvi al nostre municipi. Fins al 19 de juliol, el grup estarà desenvolupant tasques de millora i reconstrucció d'un tram de mur de pedra seca del bosc de Cal Ros. Continuen així amb la tasca que ja van iniciar els i les joves participants dels camps de treball de les edicions anteriors. Durant l'estada, el grup participarà en algunes activitats programades per l'Espai Jove per tal de crear espais de convivència i moments compartits entre aquests joves i joves del Cunitencs. Enguany, el Cunit Camp continua gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, entitat amb una llarga trajectòria en aquest sector i amb la qual la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Cunit treballa de forma coordinada per tal que l'experiència d'aquests joves sigui el més enriquidora possible. Continuem, doncs, comptant amb la col·laboració de l'Escola dels Cossetans, que ha cedit els espais per a l'estada del grup de joves durant els 15 dies que conviuen al nostre municipi. I la Llar d'Infants Municipal de Cunit han posat punt i final al curs escolar 2025-2026 després d'uns mesos plens d'activitats en què els infants han pogut créixer, descobrir i aprendre a través del joc, l'experimentació i la convivència. Al final de curs s'ha celebrat amb diverses activitats. A la llar del Trenet es va fer una festa amb la participació del grup d'animació infantil Els Atrapasomnis, que van fer gaudir petits i grans amb un espectacle participatiu. Posteriorment, les educadores van fer un homenatge als infants que finalitzen la seva etapa amb l'obsequi d'una samarreta i la dedicatòria d'un poema i una cançó. Paral·lelament, es va oferir berenar i beguda a totes les persones assistents. La jornada es va concloure amb una demostració de timbals a càrrec de l'entitat local Tocats pel Foc. A la llar de les Marietes, la celebració va consistir en una activitat de lliurament d'una pedra amb una paraula que identifica l'infant i que queda a la llar de forma permanent. D'altra banda, els infants van poder gaudir d'una activitat anomenada Càpsula del Temps, que consisteix en guardar una fotografia junt amb un desig de família, quedant emplaçats a tornar d'aquí a dos cursos per tal de mantenir el vincle efectiu en el temps. Paral·lelament, es va fer entrega d'una samarreta commemorativa i un berenar per tots els assistents. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, vol expressar el seu agraïment a tots els equips professionals de les llars d'infants per la seva dedicació, implicació i compromís amb l'educació dels més petits, així com a les famílies per la confiança depositada en els centres al llarg del curs. Des de l'Ajuntament es desitja un molt bon estiu a tots els infants, les seves famílies i les professionals de les llars d'infants municipals. I el Casal Municipal de la Gent Gran ha tancat el curs 2025-2026 amb diverses activitats com a cloenda. El passat dia 18 de juny vam celebrar la festa de final de curs amb una jornada d'exhibicions de tallers que s'han fet al llarg del curs i molta diversió acompanyada d'un bon berenar i de la música del duet Alma. Els dies 25 i 26 de juny es va dur a terme l'exposició dels treballs realitzats durant aquest curs als tallers creatius del Casal de la Gent Gran. Finalment, el grup de teatre Arlequines i el Girasoles van pujar a l'escenari per presentar les obres Agència de Talentos i Enredo a Bordo, fruit de mesos d'assaig, dedicació i molta il·lusió. El públic va gaudir d'una tarda plena d'humor, situacions inesperades i grans interpretacions que van arrencar més d'una rialla i un llarg aplaudiment. També ens han deixat un recull de fotografies i un petit vídeo de la festa de final de curs a la seva pàgina de Facebook. Gràcies a totes les persones que ho han fet possible. Sou l'ànima del casal. Ens retrobem ben aviat amb més activitats i nous reptes. Bon estiu! I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc el divendres i dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre els carrers Les Sorres i l'Avinguda Juli César.
Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost, amb dues sessions a les 8 de vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint, doncs, a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit d'enguany hem programat una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaca la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Humà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins com Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada entre 1900 i 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada, intercanvi cultural, ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posen a la venda ja, al qual doncs, podreu trobar-les a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I el pressupost del 2026 destina 112,7 milions d'euros al Penedès per impulsar infraestructures, salut i habitatge. El govern incrementa un 33% la inversió de la pagaria respecte al 2023 i destaca projectes estratègics com la desalinitzadora del Foix, nous CAPs, habitatge públic i millores ferroviàries. El pressupost del 2026 destina 112,7 milions d'euros al Penedès per impulsar infraestructures, salut i habitatge. Segons Eix Diari, el govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei de pressupostos per al 2026, els més expansius de la història, amb una despesa global de 49.162 milions d'euros. Dins d'aquests comptes, la vegueria del Penedès rebrà una inversió de 112,7 milions d'euros, un 33,34% més que en els pressupostos del 2023. Aquesta xifra representa el 4,4% de tota la inversió territorialitzada prevista a Catalunya, segons el govern, el que consolida l'aposta per reforçar el desenvolupament econòmic, social i territorial del Penedès.
L'àmbit de la salut serà el que rebrà més recursos amb 29,2 milions d'euros, l'equivalent al 26% de tota la inversió prevista a la vegueria. Entre les actuacions més destacades hi ha els 10 milions d'euros destinats

milions d'euros amb actuacions a les línies metropolitanes dels ferrocarrils de la Generalitat i les obres de superació del pas a nivell i soterrament de l'estació d'Igualada. El cicle de l'aigua rebrà 13,5 milions d'euros, principalment per avançar la connexió hidràulica i l'elèctrica de la desalinitzadora del Foix, així com a millores de les xarxes d'abastament i sanejament en diversos municipis. En matèria d'habitatge s'hi destinaran 9,2 milions d'euros per impulsar promocions d'habitatge públic a Sant Pere de Ribes, Igualada, Sant Sadurní d'Anoia i Vilanova i la Geltrú. A més de les inversions previstes per l'any vinent, el pressupost incorpora 246,8 milions d'euros en compromisos plurianuals per al període 2027-2029 que permetran donar continuïtat a projectes estratègics per la vegueria. Entre aquests destaquen la connexió de la desalinitzadora del Foix, la construcció de l'escola del Bruc, el nou parc de bombers de Vilanova i la Geltrú i el futur hospital del Vendrell. Amb aquests comptes, el govern assegura que reforça el seu compromís amb el Penedès, incrementant els recursos destinats a infraestructures, serveis públics, habitatge i sostenibilitat, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament de la vegueria en els pròxims anys. I Esquerra Republicana del Baix Penedès demana complir la promesa de més bombers, Mossos i Rurals per la comarca. Segons el Diari de Tarragona, amb els pressupostos de la Generalitat aprovats fa uns dies, doncs han de començar a veure's els compromisos fets. Doncs una vegada la Generalitat té pressupostats aprovats, els pressupostos aprovats, Esquerra Republicana del Baix Penedès assenyala que el moment de demostrar el compromís adquirit amb la comarca per dotar-los dels serveis necessaris, atenent a l'increment de la població actual i el previst per als pròxims anys. Representants d'Esquerra Republicana al Baix Penedès, com l'alcaldessa de Llorenç, Montserrat Ventosa, el regidor de Calafell, Òscar Albeceita, i la regidora i vicepresidenta de la Diputació, Marta Ventura, esgrimen necessitats imperioses per ajustar-les a la comarca. Hi ha necessitats del Baix Penedès que són palmàries, pel que ara doncs, ha de veure el compromís de la resta de partits per corregir el dèficit històric en inversions i adaptar els serveis públics al creixement demogràfic. Esquerra Republicana destaca el compliment del compromís adquirit durant la negociació pressupostària per construir una variant entre Llorenç del Penedès i Banyeres que tregui del centre de les localitats de gran volum de tràfic i especialment de camions, que augmentarà per l'entrada en funcionament de naus logístiques que ja s'estan construint a la zona. En 6 mesos hi haurà doncs, aquests fets als estudis, la qual serà la millor solució per posteriorment redactar el projecte i executar l'obra. És una històrica reivindicació d'ajuntaments i veïns. Esquerra Republicana afegeix la necessitat d'incrementar la seguretat en quant a bombers, Mossos d'Esquadra i agents rurals, com destacava Marta Ventura. Ara unes dotacions que han quedat molt per enrere del creixement demogràfic. No podem continuar oferint els mateixos recursos en una comarca al que avui té necessitats molt superiors. El regidor a Calafell, Òscar Albeceita, en l'oposició va posar números a les necessitats d'agents de Mossos d'Esquadra. Hi hauria, farien falta 50 per reforçar la plantilla de la comissaria del Vendrell, independentment de que existeixi el compromís de fer una que doni servei a Calafell i Cunit, com anuncia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Albeceita assenyala la urgència que en les dependències del Vendrell hi ha espais i necessitats de reforç. Una possible dependència Calafell-Cunit ha de ser una realitat i trigaria uns anys encara. Una altra preocupació és la infraestructura, doncs, infradotació del Parc de Bombers del Vendrell. Recentment s'ha aconseguit incorporar el 6è bomber que permet realitzar més intervencions a la vegada, però la demanda d'Esquerra Republicana és aconseguir un parc amb 9 bombers per torn, incloent un sergent i 2 caps de comandament per ser un parc de categoria A, que permeti atendre 3 emergències simultànies. Per superfície de comarca, també forestal i de quilometratge de carreteres i autopistes, a més de vies de tren, assenyalant el necessari increment de la dotació. Afegeix la necessitat d'incomplir, doncs, de complir el compromís de construir una nova base operativa d'agents rurals al Vendrell i complementar la plantilla per cobrir les baixes per jubilació que no s'estan responent i posteriorment augmentar la plantilla. L'activitat del cos augmentà un 22,3% en el 2025 respecte a l'any anterior. Ara, Esquerra Republicana portarà als plens dels ajuntaments del Baix Penedès les seves propostes perquè la majoria de grups polítics s'assumin i el Parlament pugui pressionar el compliment dels compromisos amb la comarca. I tornem al Diari de Tarragona. Russell Crowe, paelles i el flam de la iaia a Calafell i pa de la Cunit. L'actor es deixa veure a la nostra comarca durant el rodatge de la seva nova pel·lícula. Rita López, propietària del restaurant El Baler, en el passeig marítim de Calafell, va atendre la sol·licitud d'una reserva a la web del seu local per un sopar. Anaven a ser 9 persones i van demanar terrassa de platja, però no hi havia taules en aquesta zona. Sobre les 9:30 oferien taula en una altra de les terrasses del local, el qual va ser perfecte. Quan va arribar el nombrós grup, Rita tenia molta feina atenent els clients. Ni es va fixar qui era. Era un grup nombrós. Es van sentar i un home es va posar a la capçalera. Explicava que tenia molta gana i que volia provar tot.

0: Rita encara no era conscient de qui era amb qui estava parlant, però tampoc sóc molt de veure pel·lícules, diu. Va enviar un dels seus cambrers a prendre nota i que sorprenentment va explicar a Rita que els de la taula li van demanar de tot. Rita es va apropar i els va explicar que les tapes de local són generoses i que estan demanant molt menjar. Però aquells comensals volien provar la paella, també doncs, el que seria el llibet de llumillo, l'arròs especialitat de l'albaler i gairebé totes les tapes. Bé, tenim, doncs, podem treure a poc totes les tapes, explica Rita. El millor vi tint, negre de la casa, de 116 euros l'ampolla. Fou quan altres comensals van dir a la propietària del local que estava sentat en aquella taula l'actor neozelandès Russell Crowe. Doncs porta més d'un mes allotjat a una masia de Cunit destinada a establiment hoteler i que durant aquest temps s'ha deixat veure per la zona, acompanyat d'un corte de persones entre membres de l'equip de rodatge, família i seguretat. Rita va assenyalar que el tractava com un client més. Li va explicar les elaboracions de les paelles i els productes mariners i que Calafell fou un poble de pescadors. Russell Crowe es va mostrar interessat en les explicacions de la història de Calafell que narrava Rita, quan algun client doncs demanava fotografies a l'actor al qual ho rebutjava. Va arribar l'hora del postre, un plat de fruita, el flam de la iaia Isabel, mare de la Rita, de 93 anys i que encara elabora aquest dolç, crema catalana i un sorbet de ron cubà, elixir legendari de 7 anys. L'actor va preguntar si es podia fumar, però la Rita li va respondre que no podia a la terrassa perquè podia fer-ho en el mur del passeig marítim. I allí fou l'actor amb el seu fill. El tornar va abonar la compta en metàl·lic. Els actes ha acudit, doncs, regularment a les instal·lacions del Club Esports Tenis i Padel Cunit, també al qual li van preguntar com havia conegut el local i com li van contestar per les ressenyes de Google. Rita explica que li va atendre com a qualsevol altre client. Al demanar-li una fotografia amb els cambrers, va dir que no tenia problemes. L'actor neozelandès, Russell Crowe, ha tingut a Cunit el seu punt de descans i relaxació mentre participa en el rodatge de The Last Druid, una producció internacional d'aventures i fantasia que està gravant des de fa dies en una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí. Són molts els veïns dels que s'han intentat veure amb l'actor, el que, tot i això, no ha dubtat en moure's per la zona. Ha sigut un habitual en el club de tenis de Cunit, el qual a estones lliures ha accedit a jugar a pàdel. En la masia en la que resideix, un encantador establiment, doncs, al qual ha trobat tranquil·litat des de Cunit, sortia cada dia per desplaçar-se cap a una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, on roda el seu últim treball. Amb un físic molt diferent al de la pel·lícula Gladiator, el qual, recordem, han passat 26 anys, Crowe llueix una poblada barba i melena per la seva interpretació d'un vellet líder celta que lluita per protegir la seva família i el seu poblat, en una trama ambientada en un univers de fantasia. Crowe comparteix elenc també de Last Druid amb Rosli Leslie, Andreas Pitchman i Daniel Zobatto. I l'executiva de la Federació Empresarial Gran Penedès ha acordat nomenar Amèlia Mestre i Gomas directora general de la Federació, en reconeixement a la seva trajectòria, compromís i coneixement profund de l'entitat. Aquest nomenament reconeix la trajectòria dins de l'entitat d'Amèlia Mestre, on els darrers anys ha assumit responsabilitats creixents en direcció, representació institucional i lideratge de projectes estratègics. L'executiva considera que compta amb la formació, l'experiència, la visió i la capacitat necessàries per liderar aquesta nova etapa de la Federació. La decisió respon a la necessitat de garantir la continuïtat de la direcció executiva de la Federació davant de la prolongació de la situació mèdica de Joan Manel Montfort i la impossibilitat de preveure, a hores d'ara, de la seva reincorporació les funcions habituals. Aprofitem, doncs, aquesta comunicació per expressar el nostre sincer agraïment a Joan Manel per la tasca desenvolupada al capdavant de la Federació Empresarial de Gran Penedès, així com per la seva dedicació, compromís i contribució al creixement de l'entitat. Li fem arribar igualment els nostres millors desitjos per la seva recuperació. La Federació afronta aquesta nova etapa des d'una posició sòlida, amb una base associativa en creixement, una activitat consolidada i la voluntat de continuar sent la veu de referència del teixit empresarial del Gran Penedès. Seguim, doncs, fent la feina com fins ara, amb el compromís de continuar reforçant el projecte de la Federació Empresarial Gran Penedès, donant servei a les empreses associades i treballant amb rigor i responsabilitat al costat del teixit empresarial del Gran Penedès. I si esteu pensant en la truita i o bé rebosteria que presentareu al concurs d'aquesta festa major, doncs sigueu fidels a la nostra cita, que com cada any presenta l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, amb 3 premis per categoria. Recordeu, el proper dissabte, dia 11 de juliol, concurs de truites i rebosteria. Entrega de truites i reposteria a les 7 de la tarda. Entrega de premis a les 8 del vespre. Degustació amb sangria a partir de les 8 del vespre per un mòdic preu de 3 euros. Recordeu, al carrer Sant Joan número 2, davant de l'entrada del casal municipal de Cunit. Un acte que organitza l'Ateneu Cultural Alba de Cunit en el marc de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. I també recordem que aquest dijous, a 7:45 del vespre, tenim l'estirada de la corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats, estirada de la corda. Agafa't fent boim fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Recordem que hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. A més, també aquest dijous, a partir de les 9 de la nit, tenim nit de capgrosses i sopar de germanor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanor de Carmanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de marxandatge oficial de l'entitat, el que organitza Balls Populars de Cunit. I divendres a 7:15 de la tarda tenim la cercavila eixerida, amb l'inici a la plaça Sant Cristòfol, amb el recorregut el qual transcorrerà a través dels carrers del nostre nucli antic del poble. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Caps Grossos, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. I també recordem que aquest divendres a les 8 del vespre tenim la catapulta, tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. Es recomana portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de Festa Major. Un pregó el qual es realitzarà, com bé dèiem, també aquest 10 de juliol a les 9 de la nit, el pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026, el qual realitzarà el nostre company, en Guillem Estadella.
1: Què tal, curitecs i curitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale?
0: I a continuació també divendres dia 10 de juliol a 7:45 de la nit, cercavila infantil de foc amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baixa Mar de Vilanova i la Geltrú i els Diablers de Calderots de Santa Fe. A més, també recordar que tenim el Cercabirra Joves per Cunit, el qual tindrà lloc també aquest 10 de juliol a partir de 2:15 de la nit al Passeig Marítim davant de l'oficina de turisme. Torna el Cercabirra Cunit de l'Associació Joves per Cunit, doncs dins dels actes de la Festa Major d'enguany, amb l'Associació Joves per Cunit, el qual ja ha avançat que aquesta edició arribarà amb novetats. Establiments participants, el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri el Búnquer i Recinte de Festa Major. Preu del pack 15 euros, inclou la samarreta oficial del Cercabirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir d'ara mateix ja a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I també recordem el ball de Festa Major que tindrà lloc a la plaça Jaume Vidal el dia 10 de juliol a les 11 de la nit amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. I I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat. Ara us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, amb un dia en què es notarà més ja la onada de calor que en dies passats. Així, doncs, sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol puntual que hem tingut a primera hora del matí baix, que ja ha desaparegut, i esperem també algun núvol llunyà d'evolució a la tarda, i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 23 de mínima, mentre que la màxima avui farà un salt i estarà al voltant dels 31 arran de mar i dels 33 a l'interior del municipi, amb una humitat que serà una miqueta més alta i ambient més xafogós, vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps, doncs, sigui també molt estable, dominat pel sol, amb algun núvol a la tarda, cel clar al matí, i amb unes temperatures que tocaran sostre. Aquesta nit la temperatura pujarà i la mínima voltarà els 24 o 25 graus, propera a la nit tòrrida, mentre que demà podríem situar-se a l'interior del municipi al voltant dels 34 graus, o fins i tot acostar-se als 35, arran de mar una miqueta menys, i no passaria de 32-33, amb una humitat que serà moderada i amb una xafogor bastant acusada. Vents en conjunt febles, amb domini del xaloc la major part del dia, i fent que la mar estigui arrissada fins a mig matí i amb marejol la resta del dia.
2: Aquest estiu refresca't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
7: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
9: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:30 a 1 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
8: Sol d'hivern amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Uf, quina calor.
2: Doncs escolta el ventilador.
1: Tots els dies a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Amb Jaume.

0: El ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Molt bon dia a tots i totes, benvinguts un dia més aquí al ventilador, el vostre magazín refrescant d'aquest estiu a través de la nostra sintonia, on a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. I no només als nostres cunitencs i cunitenques, sinó també a tots els nostres oients i a tot el turisme que disfruta de les nostres platges aquest estiu. Aquí a Cunit, sí senyor.
3: The telephone number is 977-674918.
4: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: Il telefono della radio è il 977-674918.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
2: També a la nostra pàgina web www.radiocuny.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cuny en majúscules.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocuny.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: I aquí ens trobaràs, com sempre, i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i també, com no, promocionant el producte a quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí saludem a tota la nostra audiència que s'acabi d'incorporar via FM online i també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia i a l'estat de les platges Josep Miró, també tenim a la cançó del dia, Núria Ruiz, i com no, doncs, també a la 11 Juan Coma, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 8 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, saluda un servidor, Jaume Sens, al qual us acompanyarà durant 3 horetes en format magazín i més endavant empalmada en el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit a Ràdio Cunit. Tot a punt i preparat, així comença el ventilador. Som-hi! Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per designar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem, com no, la nostra previsió meteorològica de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys d'Autovies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, pel que fa a la R2 Sud, que és la nostra línia que para pel nostre poble, com la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Esbinarem també quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I a més ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. També esbinarem si ens podem banyar o no amb l'estat de les platges, a veure si tenim bandera vermella o bandera verda de la mà del nostre company, en Josep Miró. I com no, doncs, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 8 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem altres espais, com per exemple el Sabies Què, l'Embaladits i moltes sorpreses més que ens arriben de la mà de la xarxa de comunicació local de Catalunya. I com cada dimecres també ens arriba l'espai d'entrevistes musicals amb Sol d'Hivern, amb Toni Camaro. l'estudi de vol també tindrem la nostra psicòloga Maria Rosa Blayota, la qual ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia. I si tenim temps també aprendrem a parlar bé anglès amb OK Radio de la mà de Gea Palau. També tenim doncs el repàs de la història dels mundials de futbol en el marc d'aquest Mundial de Futbol 2026. I també consells per poder bastar l'estiu de la mà d'Israel Rius, Juanjo Junquera, entre d'altres. Això sí, dona temps perquè tenim un programa força cargadet. A més, també, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa i ja ho saps que aquest és el teu espai. Aquí ens posarem en contacte amb la persona que vulguis. Et posarem tots aquells temes musicals que més us agradin i a sobre us en doneu un numeret del qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, 32 de Calafell Platja. I la perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià, número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1, del port de Segur de Calafell. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopla directe, a l'Adito de la Diligència. Sí, la Diligència, que també ens ofereix dos vermutacos a la mateixa plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, a l'Adito de la Bodegueta. A més, la Peixateria Cunit ens ofereix cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata. Xurreria Velo, també xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Anant de Yoga Studio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major, número 6. I la braceria i pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La carnisseria Jaguarà, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona, 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font, 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social al castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al passeig marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona, una pizza per dues persones. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones, al local situat al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, on al costat mateix tenim la mateixa penya bètica de Comarruga, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I el Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda a l'Avinguda de Barcelona 159-161, local 2. El Pollo Loco. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, també una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. En ple parc central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte amb la matriculació del seu curs. A més, l'Hotel Adia ens ofereix també un mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debes te cruzarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. A més, també a la CEC, Cunit Vila Comercial ens ofereix una nova campanya. Compra Cunit. Té previ més de 600 premis i sorteig final a Ràdio Cunit. Recorda, fins al 15 de juliol, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. I a més, el sorteig de Ràdio Cunit el dijous, dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, sortejarem un creuer per dues persones. Sí, senyor, com a colofó final, dins de la programació d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit. I amb el nostre magazín més refrescant, el ventilador, per fer marxar la calor. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza. Però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
0: Un cop d'ull als diaris.
2: I ràpidament anem a desgranar tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia. Començarem, doncs, pel Diari de Tarragona, el que es fa la següent pregunta. Què passa amb el Teatre Metropol de Tarragona? Fa més d'una dècada que la joia modernista de Josep Maria Jujol pateix les conseqüències dels vaivents administratius que impedeixen una recuperació de l'activitat escènica. També fa referència al triomf de Messi davant Egipte, el que doncs ha la portat a la remuntada i a la victòria en aquest Mundial de Futbol, el qual, per cert, la Roja es va imposar a la Portugal de Cristiano Ronaldo per 1-0 en els últims minuts. I també tenim la ressaca del Tour. És l'oportunitat que portàvem esperant, amb satisfacció unànime de la societat civil. Marxem a l'Ebre. Temperatures màximes i risc d'incendi. Pel que fa a economia, Catalunya es prepara per la seva sobirania digital. I pel que fa a regionals, els usuaris denuncien trens a 35 graus i sense aire condicionat. Deixem el Diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portar amb aquests focs forestals. Tres nous incendis simultanis agudits en una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, Sentmenat i Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i Parlon qualifica el moment d'extremadament complicat. A més, també tenim aquest triomf de Messi amb Argentina, el que remunta un resultat advers amb el qual doncs es classifiquen pel Mundial a la següent eliminatòria. Cosa que no pot dir Cristiano Ronaldo. I també tenim indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència de Trump al Mundial. A més, Feijóo copia Ayuso amb l'avortament. El líder del Partit Popular promet una llei del concebut no nascut si és president. I Sánchez posa data al nou finançament. Portarà el pacte amb Esquerra Republicana al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol. Però encara tenim més articles, com per exemple el de la periodista Carme Colomina. Rússia i Ucraïna han decidit infligir-se el màxim dany possible abans no es torni a parlar de negociar. I Gonzalo Salellas diu que l'arrogància dels Estats Units de Trump és la raó que ens provoca un sentiment tant de fascinació com d'antipatia. A més, ens recorda Pavarotti, que tindrà lloc el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, amb entrades ja a la venda del acte anomenat Recordant Pavarotti. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el que ens ha de portada com sempre. Amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat i amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, amb molt de fum negre i amb flames, doncs i amb el següent titular. Un país en flames. Dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, el qual es prolonguen aquest passat dimarts. La Catalunya Nord i el País Valencià en plena onada de calor. El dia d'ahir de Teresa Márquez tenim incendis en cadena i crònica de Lluís Degués, cap de setmana ardent. A mà dreta de Meloni tenim un candidat que flirteja amb el feixisme, el que amenaça d'escurar Itàlia cap a posicions encara més extremes en un any de les eleccions. tenim el dossier d'Alba Sidera. I cròniques com la d'Anna Serrano, titulada Aquest juliol Catalunya s'hi juga molt. I David Portavella, dèficit a la carta a debat. A l'esportiu, Pogacar guanya la tercera etapa del Tour i es vesteix de groc. Gent i estelades a la collada de Toses en l'epíleg del Gran Depart. I tenim altres articles, com per exemple el de Dolors Vallès, titulat Emergència política. Lluís Simón, l'estelada per viu. Irene Casellas, 10 anys de la manada. Emma Ansola, paraules. Montse Verderí, aprendre a escriure en temps d'intel·ligència artificial. Xavier Cortadellas, l'escrable volta i volta. I Jordi Mulet, la impostura d'Aznar. A la capçalera tenim crònica per Lluís Llort, l'enigma del pare del blanc de Banyoles. Matthew Fria, escriptor londinenc que fa més de 40 anys que viu a Catalunya, presenta gairebé tot. És que s'enfronta a una inesperada visió del passat. I tenim Observatori Municipal, marxem a Figueres. Una capital entre Pla i Dalí. Entrevistes a l'alcalde Jordi Masquef i al cap de l'oposició, Alfons Martínez. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. El que ens ha de portar amb els incendis simultanis que posen en escac a Catalunya. Tres focs declarats a l'hora a Sentmenat, l'Anoia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir incendis forestals per la calor. I tenim La Dreta Radical a Europa. Una condemna a l'Elisi? Le Pen serà candidata malgrat una altra sentència que li imposa braçalet electrònic. I tenim cimera de l'OTAN. Espanya s'afegeix a contractes milionaris de l'OTAN per apaivagar als Estats Units. Pel que fa al nou ordre mundial, Trump torna a reclamar Groenlàndia i amenaça de treure totes les tropes. I un esvoranc per l'obra de la línia 9 fa desallotjar 93 pisos a Sant Gervasi, a Barcelona. D'altra banda, Espanya rep 120 milions d'euros de la Unió Europea pels danys dels focs del 2025. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, el que ens set de portada amb el municipi el que invertirà 20 milions en naturalitzar el sud de la Gran Via. 10 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet. L'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i el Districte Econòmic. En l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. A més, Catalunya estudia doblar les franges antiincendis de les urbanitzacions. Les actuals zones de seguretat de 25 metres són en molts casos insuficients davant focs de sisena generació i l'atès estat del bosc. Més de la meitat dels municipis catalans continuen sense tenir a punt aquests espais de protecció. A més, Illa ratifica l'ampliació de l'aeroport del Prat. Lluitar contra el canvi climàtic no va en detriment de la prosperitat. I desallotgen 93 habitatges al Putxet per les obres de la línia 9 de metro. Catalunya en avís vermell davant d'un dimecres de temperatures extremes que ja es perfila com el dia més càlid del que portem d'estiu. I Barcelona es converteix en el laboratori del turisme del futur. A més, tenim tiroteig al Putxet de Barcelona. Els Mossos investiguen diversos trets de matinada. I l'Iran i els Estats Units d'Amèrica intercanvien atacs a gran escala en plena cimera de la OTAN a Turquia. A més, el president de l'Aragó insta a Illa i al Museu Nacional d'Art de Catalunya a tornar les obres de Sixena. I la caiguda demogràfica obre la porta a una educació més personalitzada. Deixem el Periòdico de Catalunya i a escassos minuts, ja a 2 minuts de les 11 del matí, anem amb El País, el que ens ha portat amb aquesta polèmica per una resolució inèdita. Escàndol al Mundial pel tracte de favor de la FIFA a Trump. El republicà reconeix que va demanar al seu amic Infantino que revisés una targeta roja al golejador dels Estats Units, amb clamor al món del futbol per una decisió que ataca el torneig. Tot i que ha sigut en va per la seva eliminació. A Estats Units també dona per trencada la treva amb Iran. A l'alto el foc s'ha acabat. Trump crida, doncs, diu, deixalla els líders iranians després dels nous bombardejos de Teheran contra Bahrein i Kuwait, que la República Islàmica llançà com a represàlia per un atac previ de Washington. I tenim aquest desplomament súbit en els mercats després de l'anunci de Trump. L'IBEX baixa més del 2% i el cru es dispara al 6%. El Brent supera els 78 dòlars, mentre el pessimisme arriba al preu de l'or i els tipus d'interès. Trump carrega també contra Espanya per la seva despesa en defensa i afirma que vol tallar tot el comerç bilateral. I per què l'extrema dreta libera, doncs, els sondejos a França i Alemanya? És una pregunta, doncs, a la qual formula també aquest mateix rotatiu. Com també Jordan Bardella, el gran reemplaçat del reagrupament nacional que es queda en terra de ningú. A més, si Londres... Sí, a Londres, però no encara. Experts creuen que la decisió sobre Begoña Gómez és un desgavell. I l'última victòria ideològica d'Ayuso, el que diu i el que no és la llei del concebut no nascut. A més, la UCO insisteix al jutge en que necessita dades d'Hisenda per investigar la parella d'Ayuso. I fins aquí les notícies més destacades. Ara és el moment de reflexar i de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Benet, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
7: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
6: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, perdó, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
8: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
6: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt amb més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa a la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i, tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
9: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
10: Chavalote, estàs sintonitzant el 107, Ràdio Cunit. Este verano no te vayas para el pueblo, nos quedamos Cuniques, estamos fresquitos aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
11: Buena, esa me gusta.
12: A mí me gusta mucho Cuní, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cuní.
13: Desde que descubro el Pepito, desde que descubro la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
14: Radio Cuní. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
15: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
16: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. La nostra línia, com bé dèiem, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, al qual la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se més o menys els horaris previstos. Pel que fa a la R11, tenim el tren de Barcelona-Sants a Portbou, que circula amb una demora d'una hora a causa d'una incidència operativa a l'estació d'origen. També el tren de la R14 de Lleida Pirineus a Sant Vicenç de Calders circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència operativa. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia. També, doncs, pel que fa a regionals, a Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, amb servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana, Picamoixons, amb servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà a la Tour de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona a Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tour de Querol. Consulteu, doncs, tots els nous horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Bon dia, el temps d'avui es presenta molt estable, amb un dia en què es notarà més ja la onada de calor que en dies passats. Així doncs, sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol puntual que hem tingut a primera hora del matí baix, que ja ha desaparegut, i esperem també algun núvol llunyà d'evolució a la tarda, i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 23 de mínima, mentre que la màxima avui farà un salt i estarà al voltant dels 31 arran de mar i dels 33 a l'interior del municipi, amb una humitat que serà una miqueta més alta i ambient més xafogós, vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps, doncs, sigui també molt estable, dominat pel sol, amb algun núvol a la tarda, cel clar al matí, i amb unes temperatures que tocaran sostre. Aquesta nit la temperatura pujarà i la mínima voltarà els 24 o 25 graus, propera a la nit tòrrida, mentre que demà podríem situar-se a l'interior del municipi al voltant dels 34 graus, o fins i tot acostar-se als 35, arran de mar una miqueta menys, i no passaria de 32-33, amb una humitat que serà moderada i amb una xafogor bastant acusada. Vents en conjunt febles, amb domini del xaloc la major part del dia, i fent que la mar estigui arrissada fins a mig matí i amb marejol la resta del dia.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia!
3: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Bé, anem fent.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do amb la calor que fa, doncs per això, com sempre, amb el ventilador anem a refrescar. I amb quin tema ho farem?
3: Amb un tema que el dia d'avui va arribar amb el seu disc al número 1 de les llistes. És el History de Michael Jackson.
2: Ai, mira, mític, també, Déu-n'hi-do, eh? Molt bé.
3: Sí, sí, sí.
2: Doncs amb aquest tema ens quedem. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé. Si Déu vol, ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
3: Perfecte, fins demà, un petó marró a tothom.
2: Petons i abraçades, adeu-siau, bon dia.

0: I ara sí, és el moment d'endinsar-vos amb el nostre cuponazo, amb la 11. Som-hi!
1: Un viernes por la mañana salir.
0: Les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs i informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Nada, no encontré nada, se me vino el mundo encima, estaba mal.
0: I comencem, doncs, pel cupó del dia d'ahir, on el número premiat va ser el 8544. 08544. De la sèrie 41. Seguim, doncs, amb el sorteig mitjà, on la data premiada va ser la del 30 de març de 1977, amb el 5 de trèvols. L'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 16, 24... 41, 46, amb els sols, el 2 i el 3. I la dupla de la 11, el número 10.
1: Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo en cama.
0: A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 5, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 24, 30, 32, 33, 37, 46, 49, 55, 57, 69, 73, 78 i 85. El tríplex de la 11. El 716.

I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en la dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el nostre particular cuponazo del ventilador de Ràdio Cunit.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Situació marítima tranquil·la en conjunt, amb una miqueta de marejol pràcticament tot el dia, amb onades que estaran entre els 15 i els 25 centímetres, amb vents febles, amb una miqueta de terral de força 1-2 fins a mig matí i de xaloc força 3 al centre del dia, en cos màxim de vents que no passaran dels 20 km per hora, i això farà doncs que la mar estigui força tranquil·la i amb banderes verdes tota la jornada. De cara a demà tot continua igual, tot i que poder tindrem una miqueta més d'onatge de cara a la tarda.

Comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia a dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Mafa, situada al carrer Sant Pere 4446 de Calafell, Platja. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 03 08. Repetim, 977 69 03 08.

0: Sabies que...
1: Els pulmons humans tenen una superfície interna enorme, comparable a la d'un apartament. Quan inspires, l'aire arriba a unes superfícies microscòpiques anomenades alvèols. Cada pulmó conté prop de 300 milions d'alvèols, que són petits sacs d'aire envoltats per una xarxa finíssima de capilars sanguinis. És aquí on produeixen l'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni. Si poguessin desplegar tots aquests alvèols sobre una superfície plana, ocuparien aproximadament entre 50 i 75 metres quadrats en un adult sa, depenent de la persona i del mètode de mesura. Això equival aproximadament a la superfície d'un petit apartament. La natura ha desenvolupat aquest disseny perquè, com més gran és la superfície de contacte entre l'aire i la sang, més eficient és l'intercanvi de gasos. Si els pulmons fossin simplement dues bosses buides, no podrien proporcionar prou oxigen al cos. A més, aquesta enorme superfície està protegida per una capa molt fina de líquid i cèl·lules especialitzades que impedeixen que els alvèols s'esfonsin cada vegada que exhalem.

0: Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba hasta que punto programa. Es el momento de comenzar, doncs, ara passar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 8 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1421, a Nàpols, on Alfons IV el Magnànim és reconegut hereu i lloctinent general del regne. Amb aquesta dada comencem a avançar, arribant molt i molt endavant al 1708 a Tortosa, on l'exèrcit francès ocupa la ciutat després del setge de Tortosa durant la Guerra de Successió a Catalunya. I tal dia com avui de l'any 1775, a Alger, Algèria, la flota espanyola fa expedició contra Alger per a conquerir la ciutat, però aquesta acaba fracassant. El 1758, a Ticonderoga, a l'estat de Nova York, les tropes franceses guanyen, tot i que tenien inferioritat de forces, a la batalla de Fort Carillon en el curs de la Guerra Franco-Índia. I ja al segle XIX, al 1808, es produeix la Constitució de Baiona. Al 1837, a Castelló de la Plana, a la Plana Alta, els carlins no poden ocupar la ciutat durant la batalla de Castelló i s'han de retirar a València durant l'expedició reial de la Primera Guerra Carlina. Amb aquestes que arribem ja al 1853 a Tòquio, al Japó. El comandador Matthew Perry arriba a prop de l'actual Tòquio sent rebut per representants del shogunat Tokugawa que l'aconselleren que viatgés cap a Nagasaki, l'únic port japonès obert pels estrangers en aquella època. Perry refusà la idea i demanà permís per a presentar la carta escrita pel president nord-americà Millard Fillmore a l'emperador, amenaçant, doncs, d'usar la força armada si no se li concedia. I el 1889, a Nova York, es produeix el primer número del diari financer The Wall Street Journal. El 1879, a San Francisco, el vaixell USS Genet es salpa iniciant una expedició malmesa fins al Pol Nord. I ja al segle XX, el 1903, a Barcelona, obre l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Cinc anys més tard, es funda l'Esbart Català de Dansaires. I el 1922, als locals del CATSI, recordem el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, Francesc Macià funda l'organització independentista Estat Català, seguint el precedent de la Federació Democràtica Nacionalista. I el 1923 es produeix la creació de la Unió Socialista de Catalunya, que va ser un partit polític català d'esquerres. Ja el 1933 es disputa el primer partit amistós de rugby entre els Wallabies d'Austràlia i els Springboks de Sud-àfrica, el que juga en l'estadi Newlands a Ciutat del Cap. I el 1948 la Força Aèria dels Estats Units accepta les primeres dones reclutes en un programa que es diu Dones en la Força Aèria. Ja el 1994, Kim Jong-il comença a assumir el lideratge suprem de Corea del Nord després de la mort del seu pare, Kim Il-sung. I ja al segle XXI, al 2004, a Barcelona, hi comença el Parlament de les Religions del Món que es desenvoluparà en el Fòrum Universal de les Cultures fins al 13 de juliol. El 2007, a Catalunya, també la nova campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, a més de 600 piscines i amb més de 70.000 participants. I fa dos anys enrere, a Kiev, l'hospital infantil Ogmaddit és parcialment destruït després de rebre un atac amb míssils russos de creuer KH-101. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui. Un 8 de juliol d'altres anys, aquestes han estat les nostres efemèrides.
1: Jacques Cousteau va néixer un dissabte 11 de juny del 1910 a Sant André de Cubzac, França. Va ser un oficial naval, explorador i investigador que va estudiar el mar i les formes de vida aquàtiques. De fet, hi ha dubtes sobre si al llarg de la seva vida va passar més temps a dins o a fora de l'aigua. va inventar el sistema de busseig amb bombones d'oxigen i va recórrer l'oceà incansablement a bord del seu vaixell Calypso fins a convertir-se en un mite a l'alçada o a la profunditat de Poseidó. Jacques Yves Cousteau va néixer el 1910 en un poblet francès vora Bordeus, encara que les males llengües insisteixen en que era fill d'una sirena i que havia nascut al fons del mar. Va estudiar al prestigiós Col·legi Stanislas de París fins que el 1930, als 20 anys, va ingressar a l'Escola Naval, on va aprendre a pilotar avions. Sembla ser que un accident automobilístic va frustrar la seva carrera de pilot i Cousteau va desenvolupar un gran interès pel mar. Amb el seu amic Philippe Tellier, quan corria el 1936, va descobrir què era això de la immersió marina i va quedar fascinat. Va seguir vinculat al mar, treballant per la Marina Francesa, que el va enviar diverses missions a Xangai, al Japó i la URSS durant la dècada dels anys 30. El 1937 es va casar amb Simone Melcior, amb qui va tenir dos nanos, cada grans, l'acompanyarien a bord del seu mític vaixell Calypso. Encara es casaria una altra vegada, molts anys després, amb Francine Triplet, amb qui havia tingut dos fills més, nen i nena, mentre encara estava casat amb la primera esposa. I com ho va fer? Doncs crec que és prou evident i que tampoc cal entrar en detall. Bussejar als anys 40 no era fàcil. Bàsicament perquè el bussejador havia d'anar amb aquelles escafandres de ferro pròpies d'un astronauta amb un tub d'aire que el connectés amb la barca. Això era un obstacle pels anells descobridors de Cousteau. Així que es va posar a treballar amb el seu amic i enginyer Émile Cagnan per trobar un nou sistema. Així va ser que el 1943 van presentar en societat l'Aqualung, una escafandra autònoma que unia dos invents anteriors, el regulador i l'ampolla d'aire comprimit. Acabava de néixer el submarinisme com a esport, i gràcies a Cousteau.
2: Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
1: Però gairebé tan difícil com bussejar és explicar què hi ha sota l'aigua si no tens imatges, amb la qual cosa Jacques Cousteau es va posar en mans de l'obra per dissenyar una càmera especial per a les gravacions submarines. Un invent que va començar a fer servir en les seves immersions oceàniques. Una revolució, doncs eren les primeres imatges que es tenien del món submarí. A partir del 45, Cousteau va començar a produir documentals com a xurros. Amb els anys, a més de desenes i desenes de documentals, també dirigiria el programa experimental de supervivència al fons marí, anomenat Precontinent, on utilitzava tecnologia punta, tal com habitacles submarins i càmeres de descompressió.

Després d'haver inventat el submarinisme i haver-lo acostat al públic gràcies a la càmera aquàtica, l'any 49, Jacques Cousteau va abandonar la marina francesa i va fundar la Companyia de Campanyes Oceanogràfiques Franceses. El 1950 va comprar el seu famós vaixell Calypso, que convertiria en un laboratori flotant a la recerca dels secrets i les meravelles del mar. El 1953 va publicar el seu primer llibre, El món del silenci, amb un recull de les seves experiències. Ell mateix va portar el llibre a la gran pantalla i la producció va guanyar la Palma d'Or del Festival de Canes del 1956. Bussejador, escriptor, inventor i cineasta. Qui dona més? Doncs Cousteau dona més, perquè es convertiria en un activista d'allò més actiu en favor de la conservació del medi ambient. De fet, a l'octubre del 1960, una gran quantitat de residus radioactius anaven a ser descarregats al mar per ordre de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica. Per evitar-ho, Cousteau va engegar una campanya publicitària que va guanyar un ampli recolzament social. El tren que transportava els residus va ser aturat per tot de dones i nens asseguts de les vies del tren i el comboi va haver de fer marxa enrere. El tema es va convertir en portada de diaris i al novembre, durant una recepció a Mònaco, el president francès Charles de Gaulle va etzibar-li a Cousteau que provés de ser més comprensiu amb les investigacions nuclears. I Cousteau va respondre que eren les investigacions les que havien de ser més comprensives amb el món. L'any 1973, Jacques Cousteau i els seus dos fills van fundar la Societat Cousteau per la protecció de la vida oceànica, que avui en dia té més de 300.000 membres. Al 75 va tenir lloc un fet molt destacable en la trajectòria del mariner. Va trobar les restes del naufragi del Britànic. Sí, sí, el Britànic. No és un error de pronúncia, sinó que es tracta del vaixell germà del Titanic, que havia naufragat el 1916 per culpa d'una mina. Al 77, Cousteau va rebre el Premi Internacional sobre el Medi Ambient, que otorgava Nacions Unides, i al 85 va guanyar-se la Medalla Presidencial de la Llibertat dels Estats Units. Amb els anys, es va convertir en assessor tant de les Nacions Unides com del Banc Mundial. Quin paio!

sí. Jacques Cousteau va morir el 25 de juny del 1997, als 87 anys. El funeral a Notre Dame va ser massiu. Ell es definia a si mateix com un tècnic oceanogràfic. La seva feina ha permès a molta gent explorar el món submarí, alhora que va crear una nova forma de comunicació científica, l'anomenat divulgacionisme, una forma simple de compartir conceptes científics amb el públic, que, de fet, és una de les característiques fonamentals del documental modern. Un bon llegat que endonia 120 documentals i pel·lícules de la vida marina, el descobriment de desenes d'espècies i a la invenció del submarinisme i la càmera aquàtica. No només això, sinó que Cousteau va lluitar incansablement per la protecció del medi ambient, ja fos dissenyant un vaixell mogut per energia eòlica o lluitant perquè l'Antàrtida es considerés un territori protegit d'interès científic. I és per tot això que se'l considera tota una llegenda.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Sintonitza Ràdio Cunit al 107.0 de la FM. Sintonitza Ràdio Cunit a les 3w.radiocunit.org. Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
1: El Santoral i aniversaris.

0: Ja sí, ara pateix el punt del programa. És el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, eh? Ja dutxades o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil en connexió directa amb el Sant Pare, on des del Vaticà sempre ens diuen els sants dels quals felicitar i, com no, doncs també aprofitar per repassar també els aniversaris dels famosetes i el que diuen ells per missa, eh? Per tant, doncs, com no, realitzarem tot això i, a més, doncs, també aprofitarem per obrir vies per qualsevol persona a la que vulgui fer-li qualsevol sorpresa, qualsevol persona estimada. Ja pot ser el pare, la mare, el iaio, la iaia, xatutxata o el que sigui. Un moment, doncs, també per fer homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, dedicatòries, el que faci falta, i posar aquell tema musical que més t'agrada, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes. Ja ho saps, truca i participa.
1: The telephone number is 977-674918.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
1: El telèfon de la ràdio és 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busca'ns i aquí ens trobaràs com sempre, i en agraïment a la vostra participació us en donarà un numeret al qual entrareu als hotels de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat. Recorda que tenim, doncs, aquest sorpresa de la Casa de l'Oro, també la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cant o de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial al Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sam i Scalafell, el tall de cabell per home orientat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap de l'Ampolla de Caldo de la Peixateria Cunit, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo. També tenim aquesta sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit. El vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la braseria hípica de Cubelles. El mig quilo de carn picada a la carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol. El vermut per dues persones de la cova del Gorka. El sopar per dues persones del local social al Castell. El menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyaire. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. L'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. El sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga. Un altre sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles. L'esmorzar per dues persones del Saborea. El lot de pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco. La invitació en consumició per dues persones de la discoteca L'Audassa de Calafell. La invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. També la beguda i tapa i refresc i tapa de dilluns i divendres al Racodols. A l'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. El menú per dues persones de l'Hotel Àdia. I el mega sorteig també d'aquest, aquesta invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya i la Nova. Déu-n'hi-do, eh? I recorda que si fas les teves compres aconsegueix el teu rasca i podries ser guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones, gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb Camaleon Travel, Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, que tindrà lloc aquest sorteig el dia 16 de juliol a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit. Sí, senyor! Com sempre, des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, volem el millor pels nostres oients, eh? I com no, doncs, felicitacions, com per exemple el sant d'Abdes, Abundio, Sant Adrià, papa per això, Sant de Grest, Albert, Alici, Apoloni, Auspici, Benedicta, també Sant Dutman, Edgar, Eugeni, Samra, crec que diu, Feliciano, Heracli, Iteri, L'Andrada, Pameri, Pancras, Priscila, Procopi, Kilià i Tonà. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? A destacar, a Fernan Flo, que en fa 33, nascut al Salvador, famós youtuber, considerat com un dels millors youtubers de parla hispana. La seva salutació inicial és «Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal». Com a curiositats, un dels jocs que no li agrada a Fernan Flo és el Minecraft. I el 2011 va pujar el seu primer vídeo a YouTube. El 2014 tenia 100.000 subscriptors. L'any següent, 1 milió. L'any següent, 10 milions. El 2017, 20 milions. L'any següent, 26 milions, també de 31. I ara ja gairebé 50 milions. Déu-n'hi-do, eh? Doncs moltíssimes felicitats, eh? Com també doncs, volem felicitar els Sant Fermins, doncs ens ha dit gent, escolta, em diu, és que amb tantes activitats que tenim va quedar emmascarat, us vau deixar el Sant Fermín. És veritat, entre que parlàvem del Tour de França, de la Festa Major, en fi, de tot el que va passant del Mundial i de tot plegat, ens hem oblidat del Sant Fermín i això no pot ser possible, eh? Per tant, doncs també volem felicitar tots els Fermins i Fermines, eh? I com no, us deixem amb aquest tema musical, el qual ens servirà també per donar premis, numerets, baixant, als nostres oients, com ha de ser... Visca Sant Fermín! Cola Sant Fermín!

Amb aquests temes musicals festius de Sant Fermín. També doncs recorden que ja estem també en plena festa major d'estiu d'aquí de Sant Cristòfol 2026 i que després escoltarem el seu tema musical, eh? Però mentrestant, aprofitem per donar numerets. Amb el 181, Begoña Jiménez, 182, Ruth Rivero, 183, Susana Flores, 184, Diana García. Amb el 185, Cristina Navarrete, 186, Gloria Omas, 187, Montse Trissant, 188, Isabel Gavarró, 189, Sara Pascual, 190, Lourdes Ramos, 191, Gina Fàbregas, 192, María Moreno. Amb el 193, Cecilia Ciurana, 194, Xenia Amat, i amb el 195, Pilar Domecq.

I seguim amb més numerets també de gent que sonarà també temes qualsevols com aquest. Donem numeret amb el 196 a Auri Ramírez, 197 a Javi Rodríguez, 198 Montse Cubellas, 199 Sara de las Heras, amb el 200 Eva de la Peña, 201 Zoe Gómez, 202 Fernando Gómez, 203 Encana Argilaga, 204 Juan Pablo Muñoz, 205 Natalia Alba, 206 África San Martín, 207 també tenim a Lourdes Marín, 208 Aitor Escardó, 209 Blanca Martínez i 210 Josep Macià, com el 211 Joana Paredes.

0: Numeret amb el 212, Cristina Navarrete, 213, Francesc Navarrete, amb el 214, Jordi Moreno, 215, Marta Moreno, 216, Elio Montiel, 217, Armando Peró, 218, Edwin Salamanca, 219, Marita Domínguez, 220, Juan Carlos Domínguez, 221, Mari Navarrete, 222, Mercè Navarrete, 223, José Mandil, 224, Paula Mandil, i amb el 225, també la Xus Molina. I amb el tema de la Festa Major i de Ràdio Cunit, seguim, doncs, arribant al punt horari de les 12 del migdia.
1: Quan cessa, Cunit ja sona.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sant Menat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sant Menat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
0: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes, ho anirem seguint. Bon dia.
1: Gràcies. Bon dia.
0: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
2: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
0: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
4: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
6: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
7: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
2: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Radio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit. Radio Cunit.
7: Radio Cunit. Radio Cunit.
8: Aquest estiu refresca't amb
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, a mí me gusta mucho Radio Cunit. Okay, let's go.

0: I ara és el moment de rebre a Felip Caudet, el nostre fisioterapeuta i acupuntor. Felip, bon dia.
1: Bon dia, Israel, què tal?
0: Com estem?
1: Bé, aquí refrescant-me una miqueta.
0: Doncs això és...
1: Com l'estiu és.
0: Això està molt bé, eh? Com s'ha de fer a l'estiu? Desconnectant una miqueta. Felip, com sempre, ens portes un remei casolà.
1: Sí.
0: Avui de què parlarem?
1: Avui, Israel, et porto un remei molt senzill, que la gent que ens escolta podran fer a casa seva, amb quatre coses que tinguin a la nevera i a la cuina. I que bàsicament és un servei que... Bueno, és un remei que no és exclusiu de l'estiu, sinó que és per tot l'any.
0: Ah,
1: molt bé. És una crema hidratant per les mans.
0: Crema hidratant per les mans. Doncs molt bé, perquè cada cop més, suposo que molta gent doncs pateix, no?
1: Sí.
0: La sequedat a les mans, suposo que també depèn quina feina faci cadascú, no? Els treballs...
1: Bàsicament podem fer les mans, però bàsicament pot ser per tot el cos.
0: Molt bé.
1: L'únic lloc on podríem mirar-s'hi una miqueta més és a la cara, d'evitar-ho. Però vaja, que també serviria per la cara,
0: Molt
1: si
0: bé.
1: La gent que ens escolta ho volen posar.
0: I com funciona això, Felip?
1: I a veure, és molt senzill.
0: Què tenim que fer?
1: A veure, que la gent que s'ho apuntin a la gent que ens escolta. Necessita

0: Tenim principalment una patata, ja saps que jo sóc un amic de la patata.
1: Molt amic de la patata, eh? Sí, pràcticament patata... tots els remeis tenen com a ingredient principal la patata.
0: És miraculós, la patata. Doncs una patata bullida, sense pell. Sense pell.
1: Sí.
0: No cal que estigui ni calenta ni freda, tant fa. Això és una mena.
1: Molt bé.
0: Una patata.
1: Sí.
0: Dos cullerades de mel.
1: Dos cullerades de mel, molt bé.
0: Sí, dos cullerades d'oli i dos cullerades de llet.
1: I dos de llet, molt bé.
0: Sí, això, cullerades poden ser tant de cafè com superes, en funció de la quantitat que fem,
1: Molt bé.
0: Llavors hem de fer una pasta amb tot això.
1: Una pasta.
0: D'acord?
1: Ho mesclem bé.
0: Sí, sí, sí, ho hem barrejat. La patata, bàsicament, és la base, que és una consistència.
1: Sí.
0: Llavors l'aplicarem a la zona que volem hidratar.
1: Per exemple, les mans serien?
0: Sí, són les mans, doncs la posem per totes les mans. I l'ideal seria deixar-la aproximadament uns 5 minuts.
1: 5 minuts, davant.
0: Sí. Després, doncs, se l'aixuguem i ja està. I millor que no ens rentem les mans, saps? Simplement se l'aixuguem.
1: Molt bé.
0: I així encara tindrem més sensació d'hidratant.
1: Llavors, la sensació suposo que és de suavitat, no?
0: Sí, us quedaran unes mans, doncs molt suaus, molt suaus.
1: Això ho podem fer una vegada, dues al dia...
0: Sí, bueno, això no, si és que hi ha un problema real de sequetat a les mans, una cosa és un fet esporàdic, no? Que doncs no tenim en cas sense crema aquella que fem servir normalment i volem fer aquest remei. I una altra cosa és aquesta gent que pateix constantment de sequetat. Llavors aquesta gent que pateix de sequetat, com a mínim hauria de fer uns 4 o 5 cops per setmana.
1: 4 o 5 cops.
0: Això vol dir un cop al dia o cada dos dies.
1: Sí.
0: I deixar-ho reposar, això, uns 5 minutets damunt de la pell.
1: Molt bé. Fem un repàs ràpid per a gent que no ha pogut anotar-ho bé.
0: Sí, sí, sí. Te repeteixo. Necessitem una patata.
1: Patata.
0: Bullida.
1: Bullida.
0: Dos cullerades de mel.
1: Dos de mel.
0: Dos d'oli.
1: Dos d'oli.
0: Oli d'oliva. I dos de llet.
1: I dos de llet.
0: Sí, tot això ho barregem.
1: Tot això barrejat.
0: I ho apliquem damunt de la zona uns 5 minutets. Ho deixem reposar i després ho aixuguem.
1: Molt bé. Comento el mateix, però veritat és que són remeis que funcionen i, a més, que els podem fer amb productes doncs, que tenim habitualment a la nostra casa.
0: Correcte. Sembla, Israel, el que intentarem és que la gent que ens escolta pugui fer-ho a casa, amb les coses que té per casa.
1: Molt bé. Amb productes d'aquests que habitualment podem trobar a la nostra cuina.
0: Sí, en una cuina, al quarto de bany, és a dir, coses assequibles.
1: Molt bé. Per exemple, avui, com comencem?
0: Doncs avui, si et sembla, et porto un remei una mica per tota aquesta gent que quan va a la platja es crema. Ara suposo que estem en unes alçades de l'estiu que haurien d'estar... una mica més morenets, però si hi ha algú que encara no se'n recorda que s'ha de posar ben protegit amb la crema, doncs portem una solució així per calmar una mica.
1: Molt bé, són per aquells dies que potser arribem a casa, ens hem passat d'estona a la platja, potser ens hem dormit, fins i tot. Llavors tenim, per exemple, la pell que ens crema, no? Aquell foc intern.
0: Sí. Llavors porto tres remeis molt senzills. Un de molt tradicional, que potser la gent que ens escolta ja l'ha fet algun cop, que són retalls de cotó, draps que tinguem a casa, molls amb vinagre.
1: Amb vinagre.
0: Aquesta és una opció.
1: Molt bé.
0: Una opció encara per gent que sigui tota l'esquena, doncs es pot posar una samarreta de cotó i doncs xupar-la tota
1: dia. Impregnada, no?, de vinagre.
0: Sí.
1: Això sí que jo ho havia fet alguna vegada de petit, Felip.
0: Aquesta fa una mica d'olor forta.
1: Això sí, fa olor forta, que a mi no m'agrada molt l'olor de vinagre, em mareja. Però la veritat és que sí que funciona, això, eh?
0: I a més, es potenciarà més encara si es posem davant d'un ventilador.
1: Ah, molt bé, molt bé, per refrescar més, no?
0: Que refrescarà més.
1: Aquesta seria una solució.
0: Això és una opció.
1: La primera. La segona.
0: Després una d'interessant i poc coneguda, que és la patata. La patata crua.
1: La patata crua?
0: Sí, una patata qualsevol, crua. Doncs la ratllarem ben ratllada amb el ratllador i la posarem per tota la zona que tenim irritada pel sol.
1: Ah, molt bé.
0: La patata és molt refrescant.
1: Amb pell, no? Vull dir, tot això ho faríem...
0: Sí, amb pell i tot. L'important és que la patata estigui crua. Si la tenim a la nevera, doncs encara serà més agradable.
1: Clar, vol dir que la sensació serà més fresqueta, no, la patata?
0: Sí, però tant farà això, insisteixo. La gràcia està amb la patata, que també és una substància antiinflamatòria.
1: Ah, molt bé. Doncs recordem, el vinagre, la patata crua talladeta, no?
0: Ratllada.
1: Ratllada.
0: Correcte.
1: I la que l'esparcim per sobre la zona...
0: La deixem aproximadament uns 10 minutets i veure que se'ns calmarà.
1: 10 minuts, molt bé. I el tercer?
0: L'últim ja és més aviat per aquesta gent si s'han cremat una mica la cara.
1: D'acord?
0: Que la cara és una zona molt sensible.
1: Sí, potser més sensible, no? És el nas, no? Que sempre espera una miqueta el nas.
0: El nas, els pòmuls, i és perquè ressalta de la cara i llavors doncs, és més fàcil que el sol li toqui. Doncs per la cara us porto una cosa que calmarà força.
1: Sí.
0: les que hem dit abans es poden fer servir, sí. La vinagre potser no, la patata sí, però en el cas de la cara, doncs, jo et recomano, recomano que fem servir un iogurt.
1: Un iogurt?
0: Un iogurt de la nevera, això sí, és important. Sí. I en les zones que estiguin més vermelles del sol, doncs podem fer el que podem fer són, són rodanxes de cogombra.
1: Ah, de cogombra?
0: De cogombra fresc, sí.
1: Molt bé, important. Amb el iogurt, no?
0: Sí, posarem les rodanxes a les zones més vermelles i la resta de cara amb iogurt, com si fos una mascareta facial.
1: Ah, i això alivia, no? Sí, treu aquest estalc al fo interna. El iogurt. Iogurt natural, de
0: sí,
1: fruites? O...
0: natural, tant fa, eh? No, no és imprescindible que sigui de sabors, ni res.
1: Així que el iogurt, imagina't, a part de portar bifidus i tot allò, també serveix per la pell, no?
0: Clar, pensa que el iogurt és un bon nutrient per la pell, eh?
1: Sí.
0: Llavors ens servirà.
1: Doncs aquests eren els consells de Felip Caudet, una miqueta per aquests dies que, com podem comprovar, d'altes temperatures i que molta gent va a la platja i que sí, que també ens cremem, no?
0: I tant.
1: Això sí, l'important és que... portem una bona protecció.
0: Ens hem de protegir, per evitar arribar en aquests extrems, per però això. Vaja.
1: Felip Caudet, fisioterapeuta, amb aquests remeis que tothom pot fer, amb els aliments que tenim a casa. Una abraçada.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'endinsar-nos amb el sol d'hivern, el qual, com sempre, ens arriba en aquest espai, doncs, el nostre company Toni Camaro. Què tal estem? Molt bones.
1: Molt bones, Jaume. Com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, passant aquí la calor amb el nostre ventilador, tot i que estiguem a sol d'hivern, eh? I va bé el sol d'hivern per també refrescar l'ambient.
1: Sí, bueno, es veu que el sol d'estiu ja s'està fent de les seves, perquè precisament ahir o abans d'ahir es va trencar l'aire condicionat de la ràdio, i bueno, però no podran amb naltros, Jaume.
0: Estem aquí una mica torrats, eh? Encara que hem fet algun altre invent per aquí, perquè avui vens ben acompanyat també, eh?
1: Sí, sí, bueno, hem portat aquí a la nostra intèrpret, Elisa de Escudero, que també pues, participarà al programa, i bueno, però no avancem aquí, sorpreses.
0: Bueno, abans que res, també m'agradaria saber què tal va anar el concert de Manny Red, eh?
1: Doncs molt bé, era el primer concert de, en banda de la gira Alobaki, i era també el dia de la música al carrer de Castelldefels. Però abans que res, em sembla que tenim un àudio d'una trucada al contestador de la mateixa Annie Red que ens ho explicarà una mica.
0: Aviam.
2: Hola, hola, família de Sol d'Hivern. Soy Annie Red y hoy vengo a contaros que ya están disponibles las entradas para mi próximo concierto el día 16 de octubre en Barcelona. Será en el Medi. Y si tienes claro que quieres venir a disfrutar de mis temas y de algunas covers, no dudes en conseguir las tuyas. Las 10 primeras entradas están a precio reducido y luego tendremos las anticipadas. Cuando se acabe ese cupo, pasaremos a las generales. Así que no lo dudes, las puedes encontrar en mi Instagram, @anired666, o si no, pregunta al programa que seguro que te las puede conseguir. Muchos besitos, familia, y nos vemos pronto. Y que le

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sant Menat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar, com a mínim, fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis, i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
2: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent, juvenil, vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i temptatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
4: La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
1: Psicoanàlisi breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
0: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe, o també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460 o bé per Facebook.
1: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0 FM.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència. Chan Chan Remix.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a una edició d'aquest informatiu al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dimecres, dia 8 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'onada de calor s'allargarà almenys 10 dies i Protecció Civil demana extremar les precaucions. Les temperatures es mantindran molt per sobre de la mitjana fins a finals de setmana vinent, mentre es reforcen les restriccions per l'elevat risc d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, davant de la persistència de l'onada de calor, que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, es prolongarà almenys fins a finals de la setmana vinent. L'episodi de calor intensa mantindrà temperatures molt per sobre dels valors habituals per aquesta època de l'any, amb especial incidència al litoral i al prelitoral, on també es preveuen nits tòrrides que dificultaran el descans i incrementaran el risc per la salut. Des de l'inici de l'episodi del sistema d'emergències mèdiques, el SEM ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor, del total d'un 61%, el qual han necessitat el trasllat en ambulància a un centre sanitari, mentre que el 39% restant han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. Protecció Civil demana als ajuntaments que habilitin espais climatitzats o refugis climàtics en cas que sigui necessari i que intensifiqui el seguiment dels col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys que viuen soles, persones amb discapacitat, malalties cròniques o mobilitat reduïda, així com aquelles que desenvolupin activitats físiques o laborals a l'aire lliure. Entre les recomanacions a la ciutadania destaca la necessitat de beure aigua de manera freqüent, evitar l'exposició del sol durant les hores centrals del dia, reduir l'activitat física intensa a l'exterior i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals dins de vehicles estacionats. Paral·lelament al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat continua en fase d'emergència davant l'elevat risc d'incendi. La Generalitat ha aprovat noves limitacions als municipis inclosos en el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals, que actualment afecta a 111 municipis de 18 comarques. Entre les activitats prohibides hi ha les tasques de siga entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, les activitats culturals falleres, les activitats amb foc, l'ús de material pirotècnic. A més, els agents rurals mantenen tancat l'accés a 6 espais naturals per reduir el risc d'incendi de nous incendis. Protecció Civil insisteix a evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc en zones forestals i recorda que davant de qualsevol columna de fum o incendi indici d'incendi cal avisar immediatament al telèfon d'emergències 112. I un any més, Cunit acull un dels camps de treball per a joves que ofereixen a Catalunya amb l'arribada de diumenge passat dels 15 joves que conformen el grup d'aquesta quarta edició. Tots ells i elles tenen edats compreses entre els 14 i els 17 anys i provenen de diferents localitats d'arreu de Catalunya que han escollit el Cunit Camp per viure aquesta experiència de contacte i d'intercanvi al nostre municipi. Fins al 19 de juliol, el grup estarà desenvolupant tasques de millora i reconstrucció d'un tram de mur de pedra seca del bosc de Cal Ros. Continuant així amb la tasca que ja van iniciar els i les joves participants dels camps de treball de les edicions anteriors. Durant l'estada, el grup participarà en algunes activitats programades per l'Espai Jove per tal de crear espais de convivència i moments compartits entre aquests joves i joves del Cunitencs. Enguany, el Cunit Camp continua gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, entitat amb una llarga trajectòria en aquest sector i amb la qual la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Cunit treballa de forma coordinada per tal que l'experiència d'aquests joves sigui el més enriquidora possible. Continuem, doncs, comptant amb la col·laboració de l'Escola dels Cossetans, que ha cedit els espais per a l'estada del grup de joves durant els 15 dies que conviuen al nostre municipi. I la Llar d'Infants Municipal de Cunit han posat punt i final al curs escolar 2025-2026 després d'uns mesos plens d'activitats en què els infants han pogut créixer, descobrir i aprendre a través del joc, l'experimentació i la convivència. Al final de curs s'ha celebrat amb diverses activitats. A la llar del trenet es va fer una festa amb la participació del grup d'animació infantil Els Atrapasomnis, que van fer gaudir petits i grans amb un espectacle participatiu. Posteriorment, les educadores van fer un homenatge als infants que finalitzen la seva etapa amb l'obsequi d'una samarreta i la dedicatòria d'un poema i una cançó. Paral·lelament, es va oferir berenar i beguda a totes les persones assistents. La jornada es va concloure amb una demostració de timbals a càrrec de l'entitat local Tocats pel Foc. A la llar de les Marietes, la celebració va consistir en una activitat de lliurament d'una pedra amb una paraula que identifica l'infant i que queda a la llar de forma permanent. D'altra banda, els infants van poder gaudir d'una activitat anomenada Càpsula del Temps, que consisteix en guardar una fotografia junt amb un desig de família, quedant emplaçats a tornar d'aquí a dos cursos per tal de mantenir el vincle efectiu en el temps. Paral·lelament, es va fer entrega d'una samarreta commemorativa i un berenar per tots els assistents. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, vol expressar el seu agraïment a tots els equips professionals de les llars d'infants per la seva dedicació, implicació i compromís amb l'educació dels més petits, així com a les famílies per la confiança depositada en els centres al llarg del curs. Des de l'Ajuntament es desitja un molt bon estiu a tots els infants, les seves famílies i les professionals de les llars d'infants municipals. I el Casal Municipal de la Gent Gran ha tancat el curs 2025-2026 amb diverses activitats com a cloenda. El passat dia 18 de juny vam celebrar la festa de final de curs amb una jornada d'exhibicions de tallers que s'han fet al llarg del curs i molta diversió acompanyada d'un bon berenar i de la música del duet Alma. Els dies 25 i 26 de juny es va dur a terme l'exposició dels treballs realitzats durant aquest curs als tallers creatius del Casal de la Gent Gran. Finalment, el grup de teatre Arlequines i el Girasoles van pujar a l'escenari per presentar les obres Agència de Talentos i Enredo a Bordo, fruit de mesos d'assaig, dedicació i molta il·lusió. El públic va gaudir d'una tarda plena d'humor, situacions inesperades i grans interpretacions que van arrencar més d'una rialla i un llarg aplaudiment. També ens han deixat un recull de fotografies i un petit vídeo de la festa de final de curs a la seva pàgina de Facebook. Gràcies a totes les persones que ho han fet possible. Sou l'ànima del casal. Ens retrobem ben aviat amb més activitats i nous reptes. Bon estiu! I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc el divendres i dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre els carrers Les Sorres i l'Avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost, amb dues sessions a les 8 de vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint, doncs, a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit d'enguany hem programat una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaca la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Humà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins com Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada entre 1900 i 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada, intercanvi cultural, ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com el conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posen a la venda ja, al qual doncs, podreu trobar-les a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I el pressupost del 2026 destina 112,7 milions d'euros al Penedès per impulsar infraestructures, salut i habitatge. El govern incrementa un 33% la inversió de la pagaria respecte al 2023 i destaca projectes estratègics com la desalinitzadora del Foix, nous CAPs, habitatge públic i millores ferroviàries. El pressupost del 2026 destina 112,7 milions d'euros al Penedès per impulsar infraestructures, salut i habitatge. Segons Eix Diari, el govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei de pressupostos per al 2026, els més expansius de la història, amb una despesa global de 49.162 milions d'euros. Dins d'aquests comptes, la vegueria del Penedès rebrà una inversió de 112,7 milions d'euros, un 33,34% més que en els pressupostos del 2023. Aquesta xifra representa el 4,4% de tota la inversió territorialitzada prevista a Catalunya, segons el govern, el que consolida l'aposta per reforçar el desenvolupament econòmic, social i territorial del Penedès. L'àmbit de la salut serà el que rebrà més recursos amb 29,2 milions d'euros, l'equivalent al 26% de tota la inversió prevista a la vegueria. Entre les actuacions més destacades hi ha els 10 milions d'euros destinats a la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla i els 7 milions per l'Hospital Residència Sant Camil, 4,5 milions per l'Hospital d'Igualada, així com l'ampliació del CAP de l'Arbós amb 2,6 milions i la construcció del nou CAP de Santa Margarida i els Monjos amb 2,4 milions. Les inversions en carreteres ascendeixen a 18,2 milions d'euros. Entre les actuacions previstes destaquen els treballs de conservació de la xarxa viària, millores a la C-32, a la C-15, a la BB-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia i Masquefa i la transformació urbana de la C-31 entre Calafell i Cunit. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, el pressupost reserva 16,2 milions d'euros amb actuacions a les línies metropolitanes dels ferrocarrils de la Generalitat i les obres de superació del pas a nivell i soterrament de l'estació d'Igualada. El cicle de l'aigua rebrà 13,5 milions d'euros, principalment per avançar la connexió hidràulica i l'elèctrica de la desalinitzadora del Foix, així com a millores de les xarxes d'abastament i sanejament en diversos municipis. En matèria d'habitatge s'hi destinaran 9,2 milions d'euros per impulsar promocions d'habitatge públic a Sant Pere de Ribes, Igualada, Sant Sadurní d'Anoia i Vilanova i la Geltrú. A més de les inversions previstes per l'any vinent, el pressupost incorpora 246,8 milions d'euros en compromisos plurianuals per al període 2027-2029 que permetran donar continuïtat a projectes estratègics per la vegueria. Entre aquests destaquen la connexió de la desalinitzadora del Foix, la construcció de l'escola del Bruc, el nou parc de bombers de Vilanova i la Geltrú i el futur hospital del Vendrell. Amb aquests comptes, el govern assegura que reforça el seu compromís amb el Penedès incrementant els recursos destinats a infraestructures, serveis públics, habitatge i sostenibilitat amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament de la vegueria en els pròxims anys. I Esquerra Republicana del Baix Penedès demana complir la promesa de més bombers, Mossos i Rurals per la comarca. Segons el Diari de Tarragona, amb els pressupostos de la Generalitat aprovats fa uns dies, Doncs han de començar a veure's els compromisos fets. Doncs una vegada la Generalitat té pressupostats aprovats, els pressupostos aprovats, Esquerra Republicana del Baix Penedès assenyala que el moment de demostrar el compromís adquirit amb la comarca per dotar-los dels serveis necessaris, atenent a l'increment de la població actual i el previst per als pròxims anys. Representants d'Esquerra Republicana al Baix Penedès, com l'alcaldessa de Llorenç, Montserrat Ventosa, el regidor de Calafell, Òscar Albeceita, i la regidora i vicepresidenta de la Diputació, Marta Ventura, esgrimen necessitats imperioses per ajustar-les a la comarca. Hi ha necessitats del Baix Penedès que són palmàries, pel que ara doncs ha de veure el compromís de la resta de partits per a corregir el dèficit històric en inversions i adaptar els serveis públics al creixement demogràfic. Esquerra Republicana destaca el compliment del compromís adquirit durant la negociació pressupostària per construir una variant entre Llorenç del Penedès i Banyeres que tregui del centre de les localitats de gran volum de tràfic i especialment de camions, que augmentarà per l'entrada en funcionament de naus logístiques que ja s'estan construint a la zona. En 6 mesos hi haurà doncs, aquests fets els estudis, la qual serà la millor solució per posteriorment redactar el projecte i executar l'obra. És una històrica reivindicació d'ajuntaments i veïns. Esquerra Republicana afegeix la necessitat d'incrementar la seguretat en quant a bombers, Mossos d'Esquadra i agents rurals, com destacà Marta Ventura. Ara unes dotacions que han quedat molt per enrere del creixement demogràfic. No podem continuar oferint els mateixos recursos en una comarca al que avui té necessitats molt superiors. El regidor a Calafell, Òscar Albeceita, en l'oposició va posar números a les necessitats d'agents de Mossos d'Esquadra. Hi hauria, farien falta 50 per reforçar la plantilla de la comissaria del Vendrell, independentment de que existeixi el compromís de fer una que doni servei a Calafell i Cunit, com anuncia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Albeceita assenyala la urgència que en les dependències del Vendrell hi ha espais i necessitats de reforç. Una possible dependència a Calafell-Cunit ha de ser una realitat i trigaria uns anys encara. Una altra preocupació és la infraestructura, doncs, infradotació del Parc de Bombers del Vendrell. Recentment s'ha aconseguit incorporar el 6è bomber que permet realitzar més intervencions a la vegada, però la demanda d'Esquerra Republicana és aconseguir un parc amb 9 bombers per torn, incloent un sergent i 2 caps de comandament per ser un parc de categoria A, que permeti atendre 3 emergències simultànies. Per superfície de comarca, també forestal i de quilometratge de carreteres i autopistes, a més de vies de tren, assenyalant el necessari increment de la dotació. Afegeix la necessitat d'incomplir, doncs, complir el compromís de construir una nova base operativa d'agents rurals al Vendrell i complementar la plantilla per cobrir les baixes per jubilació que no s'estan responent i posteriorment augmentar la plantilla. L'activitat del cos augmentar un 22,3% en el 2025 respecte a l'any anterior. Ara, Esquerra Republicana portarà als plens dels ajuntaments del Baix Penedès les seves propostes perquè la majoria de grups polítics s'assumin i el Parlament pugui pressionar el compliment de les compromisos amb la comarca. I tornem al diari de Tarragona. Russell Crowe, paelles i el flam de la iaia a Calafell i pa de la Cunit. L'actor es deixa veure a la nostra comarca durant el rodatge de la seva nova pel·lícula. Rita López, propietària del restaurant El Valer, en el passeig marítim de Calafell, va atendre la sol·licitud d'una reserva a la web del seu local per un sopar. Anava a ser 9 persones i van demanar talassa de platja, però no hi havia taules en aquesta zona. Sobre les 9:30 oferien taula en una altra de les talasses del local, el qual va ser perfecte. Quan va arribar el nombrós grup, Rita tenia molta feina atenent els clients. Ni es va fixar qui era. Era un grup nombrós. Es van sentar i un home es va posar a la capçalera. Explicava que tenia molta gana i que volia provar tot. Rita encara no era conscient de qui era amb qui estava parlant, però tampoc sóc molt de veure pel·lícules, diu. Va enviar un dels seus cambrers a prendre nota i que sorprenentment va explicar a Rita que els de la taula li van demanar de tot. Rita es va apropar i els va explicar que les tapes del local són generoses i que estan demanant molt menjar, però aquells comensals volien provar la paella, també doncs, el que seria el llibret de llumillo, l'arròs especialitat de l'Albaler, gairebé totes les tapes. Bé, tenim, doncs, podem treure a poc totes les tapes, explica Rita. El millor vi tint, el millor vi negre de la casa, de 116 euros l'ampolla. Fou quan altres comensals van dir a la propietària del local que estava assentat en aquella taula l'actor neozelandès Russell Crowe. Doncs porta més d'un mes allotjat a una masia de Cunit destinada a establiment hoteler i que durant aquest temps s'ha deixat veure per la zona, acompanyat d'una corte de persones entre membres de l'equip de rodatge, família i seguretat. Rita va assenyalar que el tractava com un client més. Li va explicar les elaboracions de les paelles i els productes mariners i que Calafell fou un poble de pescadors. Russell Crowe es va mostrar interessat en les explicacions de la història de Calafell que narrava Rita, quan algun client doncs demanava fotografies a l'actor, al qual ho rebutjava. Va arribar l'hora del postres, un plat de fruita, el flam de la iaia Isabel, mare de la Rita, de 93 anys i que encara elabora aquest dolç, crema catalana i un sorbet de ron cubà, elixir legendari de 7 anys. A l'actor va preguntar si es podia fumar, però la Rita li va respondre que no podia a la terrassa perquè podia fer-ho en el mur del passeig marítim. I allí fou l'actor amb el seu fill. Al tornar va abonar la compta en metàl·lic. Els actes ha acudit, doncs, regularment a les instal·lacions del Club Esports Tenis i Padel Cunit, també al qual li van preguntar com havia conegut el local i com li van contestar per les ressenyes de Google. Rita explica que li va atendre com a qualsevol altre client. Al demanar-li una fotografia amb els cambrers, va dir que no tenia problemes. A l'actor neozelandès, Russell Crowe, ha tingut a Cunit el seu punt de descans i relaxació mentre participa en el rodatge de The Last Druid, una producció internacional d'aventures i fantasia que està gravant des de fa dies en una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí. Són molts els veïns dels que s'han intentat veure amb l'actor, el que, tot i això, no ha dubtat en moure's per la zona. Ha sigut un habitual en el club de tennis de Cunit, al qual a estones lliures ha accedit a jugar a pàdel. En la masia en la que resideix, un encantador establiment, doncs, al qual ha trobat tranquil·litat des de Cunit, sortia cada dia per desplaçar-se cap a una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, on roda el seu últim treball. Amb un físic molt diferent al de la pel·lícula Gladiator, el qual, recordem, han passat 26 anys, Crowe llueix una poblada barba i melena per la seva interpretació d'un vellet líder celta que lluita per protegir la seva família i el seu poblat, en una trama ambientada en un univers de fantasia. Crowe comparteix elenc també de Last Druid amb Rosli Leslie, Andreas Pitchman i Daniel Zobatto. I l'executiva de la Federació Empresarial Gran Penedès ha acordat nomenar Amèlia Mestre i Gomes directora general de la Federació, en reconeixement a la seva trajectòria, compromís i coneixement profund de l'entitat. Aquest nomenament reconeix la trajectòria dins de l'entitat d'Amèlia Mestre, on els darrers anys ha assumit responsabilitats creixents en direcció, representació institucional i lideratge de projectes estratègics. L'executiva considera que compta amb la formació, l'experiència, la visió i la capacitat necessàries per liderar aquesta nova etapa de la Federació. La decisió respon a la necessitat de garantir la continuïtat de la direcció executiva de la Federació davant de la prolongació de la situació mèdica de Joan Manel Montfort i la impossibilitat de preveure, a hores d'ara, de la seva reincorporació les funcions habituals. Aprofitem, doncs, aquesta comunicació per expressar el nostre sincer agraïment a Joan Manel per la tasca desenvolupada al capdavant de la Federació Empresarial de Gran Penedès, així com per la seva dedicació, compromís i contribució al creixement de l'entitat. Li fem arribar igualment els nostres millors desitjos per la seva recuperació. La Federació afronta aquesta nova etapa des d'una posició sòlida, amb una base associativa en creixement, una activitat consolidada i la voluntat de continuar sent la veu de referència del teixit empresarial del Gran Penedès. Seguint, doncs, fent la feina com fins ara, amb el compromís de continuar reforçant el projecte de la Federació Empresarial Gran Penedès, donant servei a les empreses associades i treballant amb rigor i responsabilitat al costat del teixit empresarial del Gran Penedès. I si esteu pensant en la truita i o bé rebosteria que presentareu al concurs d'aquesta festa major, doncs sigueu fidels a la nostra cita, que com cada any presenta l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, amb 3 premis per categoria. Recordeu, el proper dissabte, dia 11 de juliol, concurs de truites i rebosteria. Entrega de truites i rebosteria a les 7 de la tarda. Entrega de premis a les 8 del vespre. Degustació amb sangria a partir de les 8 del vespre per un mòdic preu de 3 euros. Recordeu, al carrer Sant Joan número 2, davant de l'entrada del casal municipal de Cunit. Un acte que organitza l'Ateneu Cultural Alba de Cunit en el marc de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. I també recordem que aquest dijous, a 8:15 del vespre, tenim l'estirada de la corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per mullats i cremats, estirada de la corda. Agafa't fent boim fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i es recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Recordem que hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. A més, també aquest dijous, a partir de les 9 de la nit, tenim nit de capgrosses i sopar de germanor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanor de Carmanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de marxandatge oficial de l'entitat, el que organitza Balls Populars de Cunit. I divendres a 7:15 de la tarda tenim la cercavila Xerida. amb l'inici a la plaça Sant Cristòfol, amb el recorregut el qual transcorrerà a través dels carrers del nostre nucli antic del poble. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Caps Grossos, el Ball del Patatuf, el Ball de Cerculets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. També recordem que aquest divendres a les 8 del vespre tenim la catapulta, tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. Es recomana portar calçat esportiu tancat per participar i evitar les lliscades. Animeu-vos a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de festa major. Un pregó el qual es realitzarà, com bé dèiem, també aquest 10 de juliol a les 9 de la nit, el pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026, el qual realitzarà el nostre company, en Guillem Estadella.
2: Què tal, conitecs i conitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça La Vila, per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. El dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale?
0: I a continuació també divendres dia 10 de juliol a 2:15 de la nit, cercavila infantil de foc amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les Espurnes de Foc i els Timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baixa Mar de Vilanova i la Geltrú i els Diables de Calderots de Santa Fe. A més, també recordar que tenim el Cercabirra Joves per Cunit, el qual tindrà lloc també aquest 10 de juliol a partir de 2:15 de la nit al Passeig Marítim davant de l'oficina de turisme. Torna el Cercabirra Cunit de l'Associació Joves per Cunit, doncs dins dels actes de la Festa Major d'enguany, amb l'Associació Joves per Cunit, el qual ja ha avançat que aquesta edició arribarà amb novetats. Establiments participants: el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri el Búnquer i Recinte de Festa Major. Preu del pack 15 euros, inclou la samarreta oficial del Cercabirra i 5 consumicions, que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir d'ara mateix ja a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I també recordem el ball de Festa Major, que tindrà lloc a la plaça Jaume Vidal el dia 10 de juliol a les 11 de la nit amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat. Ara us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company en Josep Miró. Endavant!
3: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, amb un dia en què es notarà més ja la onada de calor que en dies passats. Així doncs, sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol puntual que hem tingut a primera hora del matí baix, que ja ha desaparegut, i esperem també algun núvol llunyà d'evolució a la tarda i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 23 de mínima, mentre que la màxima avui farà un salt i estarà al voltant dels 31 arran de mar i dels 33 a l'interior del municipi, amb una humitat que serà una miqueta més alta i ambient més xafogós, vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps, doncs, sigui també molt estable, dominat pel sol, amb algun núvol a la tarda, cel clar al matí, i amb unes temperatures que tocaran sostre. Aquesta nit la temperatura pujarà i la màxima voltarà als 24 o 25 graus, propera a la nit tòrrida, mentre que demà podríem situar-se a l'interior del municipi al voltant dels 34 graus, o fins i tot acostar-se als 35, arran de mar una miqueta menys, i no passaria de 32-33, amb una humitat que serà moderada i amb una xafogor bastant acusada. Vents en conjunt febles, amb domini del xaloc la major part del dia, i fent que la mar estigui arrissada fins a mig matí i amb marejol la resta del dia.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Yeah. It's about that time. Yeah. Time to take off, partner.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Ràdio d'Estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
1: Está escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, chate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Ei, tens calor?
5: Sí, sí.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites

diades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferru y Tateca.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç.

Per visites concertades i més informació, turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de...

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon dia, senyor, bon dia,
1: senyor. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: 5 més traslladades a 2 CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4 el màxim per perill extrem d'incendi a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell, Manmellà. Bombers, agents rurals i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
1: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
0: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al Dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, dia 9 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. I continuem treballant per un municipi més net, on aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia del nostre poble de Cunit. I l'actual alcalde de Cunit repetirà com a cap de llista com amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Casanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest dimarts, dia 7 de juliol, i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per revalidar el govern municipal. Casanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmara, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporaran noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot amor i estima per Cunit, unes qualitats que considera essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Cassanyes també va avançar les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista en vista a les eleccions municipals de 2027. I l'onada de calor s'allargarà almenys 10 dies i Protecció Civil demana extremar les precaucions. Les temperatures es mantindran molt per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent mentre reforcen les restriccions per l'elevat risc d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat manté activa la fase d'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, davant de la persistència de l'onada de calor que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, es prolongaran almenys fins a finals de la setmana vinent. L'episodi de calor intens mantindrà temperatures molt per sobre dels valors habituals per a aquesta època de l'any, amb especial incidència al litoral i al prelitoral, on també es preveuen nits tòrides que dificultaran el descans i incrementaran el risc per la salut. Des de l'inici de l'episodi, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Del total, un 61% han necessitat el trasllat a l'ambulància a un centre sanitari, mentre que el 39% restant han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. Protecció Civil demana als ajuntaments que habilitin espais climatitzats o refugis climàtics en cas que sigui necessari i que s'intensifiquin els seguiments dels col·lectius més vulnerables, especialment dels de les persones majors de 75 anys que viuen soles, persones amb discapacitat, malalties cròniques o mobilitat reduïda, així com aquelles que desenvolupin activitats físiques o laborals a l'aire lliure. Entre les recomanacions a la ciutadania destaca la necessitat de beure aigua de manera freqüent, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, reduir l'activitat física intensa a l'exterior i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals dins de vehicles estacionats. Paral·lelament al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat continua en fase d'emergència davant de l'elevat risc d'incendi. La Generalitat ha aprovat noves limitacions als municipis inclosos en el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals que actualment afecta a 111 municipis de 18 comarques. Entre les activitats prohibides hi ha les tasques de sega entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, les activitats culturals falleres, les activitats amb foc, l'ús de material pirotècnic. A més, els agents rurals mantenen tancat l'accés a 6 espais naturals per reduir el risc d'incendi, doncs el qual Protecció Civil insisteix a evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc en zones forestals i recorda que davant qualsevol columna de fum o indici d'incendi cal avisar immediatament al telèfon d'emergències 112. I un any més, Cunit acull un dels camps de treball per a joves que ofereixen a Catalunya amb l'arribada de diumenge passat dels 15 joves que conformen el grup d'aquesta quarta edició. Tots ells i elles tenen edats compreses entre els 14 i els 17 anys i provenen de diverses localitats d'arreu de Catalunya, el que han escollit Cunit Camp per viure aquesta experiència de contacte i d'intercanvi al nostre municipi. Fins al 19 de juliol, el grup estarà desenvolupant tasques de millora i reconstrucció d'un tram de mur de pedra seca del bosc de Cal Ros. Continuen així amb la tasca que ja van iniciar els i les joves participants dels camps de treball a les edicions anteriors. Durant l'estada, el grup participarà en algunes activitats programades per l'Espai Jove per tal de crear espais de convivència i moments compartits entre aquests joves i del Cunit. Doncs enguany, el Cunit Camp continua doncs gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, entitat amb una llarga trajectòria en aquest sector i amb la qual la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Cunit treballa de forma coordinada per tal de que l'experiència d'aquests joves sigui el més enriquidora possible. Continuem comptant amb la col·laboració de l'Escola Els Cossetans, que ha cedit els espais per a l'estada del grup de joves durant els 15 dies que conviuran al nostre municipi. I les llars d'infants municipals de Cunit han posat punt i final al curs escolar 2025-2026, després d'uns mesos de plens d'activitats en els que els infants han pogut créixer, descobrir i aprendre a través del joc, l'experimentació i la convivència. Al final del curs s'ha celebrat amb diverses activitats a la llar del Trenet, el qual es va fer una festa amb la participació del grup d'animació infantil Els Atrapasomnis, que va fer gaudir petits i grans amb un espectacle participatiu. Posteriorment, les educadores van fer un homenatge als infants que finalitzen la seva etapa amb l'obsequi d'una samarreta i la dedicatòria d'un poema i una cançó. Paral·lelament es va oferir berenar i beguda a totes les persones assistents. La jornada es va concloure amb una demostració de timbals a càrrec de l'entitat local Tocats pel Foc. A la llar Les Marietes, la celebració va consistir en una activitat d'allunament d'una pedra amb una paraula que identifica l'infant i que queda a la llar de forma permanent. D'altra banda, els infants van poder gaudir d'una activitat anomenada Càpsula del Temps, que consisteix en guardar una fotografia junt amb un desig de la família, quedant emplaçats a tornar d'aquí dos cursos per tal de mantenir el vincle efectiu en el temps. Paral·lelament es va fer entrega d'una samarreta commemorativa i un berenar per tots els assistents. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, vol expressar el seu agraïment a tots els equips professionals de les llars d'infants per la seva dedicació, implicació i compromís amb l'educació dels més petits, així com de les famílies per la confiança dipositada en els centres al llarg del curs. Des de l'Ajuntament es desitja un molt bon estiu a tots els infants, les seves famílies i les professionals de les llars d'infants municipals. I el Casal Municipal de la Gent Gran ha tancat el curs 2025-2026 amb diverses activitats com a cloenda. El dia 18 de juny passat van celebrar la festa de final de curs amb una jornada d'exhibicions de tallers que s'han fet al llarg del curs i molta diversió, acompanyada d'un bon berenar de Ràdio Cunit i de la música de duet Alma. Els dies 25 i 26 de juny es va dur a terme l'exposició dels treballs realitzats durant aquest curs als tallers creatius del Casal de la Gent Gran. Finalment, els grups de teatre Arlequines i Girasoles van pujar a l'escenari per presentar les obres Agència de Talents i Enredo a Bordo, fruit de mesos d'assaig, dedicació i molta il·lusió. El públic va gaudir d'una tarda plena d'humor, situacions inesperades i grans interpretacions que van arrencar més d'una rialla i un llarg aplaudiment. Us deixem, doncs, un recull de fotografies i un petit vídeo de la festa final de curs a la seva pàgina de Facebook. Gràcies, doncs, a totes les persones que han fet possible. Sou l'ànima del casal. Ens retrobem ben aviat amb més activitats i nous reptes. Bon estiu. I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre el carrer Les Sorres i l'avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades de l'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar del mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost amb dues sessions, a les 8 del vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I a motiu de la Festa Major d'estiu d'enguany hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les moltes finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb masia de Cal Pla, i la família Quadres, de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Humà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit, a mitjans de la dècada de 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que ell li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadilla ens complaurà, doncs, també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar el tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs, el qual aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor també tornarà a convertir Cunit en la capital d'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com un concurs de monòlegs convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia, tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival, feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Però encara tenim més notícies. I és que avui dijous tenim l'estirada de la corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats. Estirada de la corda. Agafa't fent fort i busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i es recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre.

0: corregut a través dels calés del nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, i també hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capsulosos, el Ball de Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. A més, també, demà divendres a les 8 de vespre, torna a la plaça de la Vila la Catapulta, la tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos, doncs, a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de la Festa Major. I com bé dèiem, doncs, també aquest divendres, dia 10 de juliol, a les 9 de la nit, tenim el pregó de Festa Major a la plaça de la Vila. Pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026, el qual realitza el nostre company, en Guillem Estadella.
1: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular, així que que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall, així que us espero el dia 9, i el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
0: I mitja horeta després tenim la cercavila infantil de foc a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baix Amar de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. A més, torna el Cercavila Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany, l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri el Búnquer i el Recinte de Festa Major, amb un preu del pack de 15 euros que inclou la samarreta oficial de la Cercavila i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I també demà, dia 10 de juliol, a les 11 de la nit, tenim el ball de Festa Major a la plaça Jaume Vidal, amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. També recordem que dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí a la plaça de la Unió, tenim l'Andro Vermut Musical, a càrrec de l'entitat Valls Populars. I la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada de l'Andròmines Casolanes de Cunit. Aquesta tercera edició es realitzarà aquest dissabte a les 10 del matí amb concentració d'Andròmines a la plaça de l'Ajuntament. A 11:15, inici de l'activitat. Recorregut, sortida de la plaça de l'Ajuntament. Carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. I a més també tenim Diada Castellera, aquest 11 de juliol a la plaça de la Vila, a les 11 del matí. Vine a gaudir d'un espectacular Diada Castellera amb la participació de tres colles, els castellers del Foix de Cubelles, els torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda aquest dissabte a les 6 del vespre a la plaça de la Vila. I tenim nova activitat, Natura i Geologia. Descobreix el nostre entorn des d'una nova perspectiva. Aquest proper 11 de juliol vine a aprendre sobre la geologia i la natura de Cunit. El punt de trobada serà a la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 del vespre, on les places són limitades. Reserva la teva plaça trucant al 977 67 47 77.

0: 977-674777 o bé a turisme@cunit.cat. T'hi esperem! I també dissabte, a les 7 del vespre, tenim Il Creceto, espectacle itinerant familiar, amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquesta original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Creceto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen, doncs, una proposta visual divertida i sorprenent per tots els públics. A més, també aquest dissabte, a les 7 del vespre, tenim el concurs de truites i concurs de reposteria al pati de l'Ajuntament. El concurs de truites i concurs de reposteria a les 8 del vespre, al qual es farà el lliurament de premis i degustació a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I també a les 8 del vespre tenim la cercavila d'adults a la plaça de la Vila. Desfilada tradicional dels carrers del municipi amb la participació de les colles adultes locals i diferents colles convidades. Hi participaran el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes i el Ball de Panderos. Més notícies. També recordem que aquest dissabte a les 10 de la nit tenim correfoc de festa major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de festa major a càrrec dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió, i la colla local Tocats pel Foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels Diables de Ripollet, els Diables de Can Sant Joan i els Diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. I també dissabte, dia 11 de juliol, a 11:45 de la nit, tenim cercavila nocturna al passeig marítim amb l'Avinguda de la Font. Recorregut festiu nocturn en finalitzar el correfoc de la festa major i prèviament al castell de focs amb la participació de balls populars de Cunit. A més, també tenim una actuació del grup musical Fugadors d'Alcatraz, que tindrà lloc també a la plaça Jaume Vidal, el dia 11 de juliol, a les 12 de la nit. Amb ball, amb grup de versions. Recordem que hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. També tindrem l'actuació de Mama Duixa en el recinte de la festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026. I que també, doncs, el diumenge, dia 12 de juliol, tenim la cercavila matinal a partir de les 10 del matí a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de balls populars de Cunit. La Marieta, el Drac Petit, Caps Grossos, Ball de Patatuf, Ball de Cerculets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La cercavila comptarà amb els gegantons de la Vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i, com a agraïment per la seva participació, rebran un petit obsequi. Recordeu, doncs, aquest diumenge a les 10 del matí. I també, doncs, el diumenge, en acabar la cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'Avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per mullats i cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre o no. Recordem, doncs, que aquesta competició es fa tant en categoria infantil com també en categoria adult. També el mateix diumenge, dia 12 de juliol, tenim la missa solemne a l'església de Sant Cristòfol de Cunit. A les 12 del migdia, missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció dels vehicles. Sant Cristòfol, patró dels conductors. A més, també el mateix diumenge, al passeig marítim davant de l'estació de Renfe, a 6:45 del vespre tenim el contraband de Cunit. al solar del Passeig Marítim amb l'Avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per mullats i cremats, el que reviu la història de la nostra costa. Uneix el contraband per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria també infantil i adulta. També recordem que tenim Diada de Sardanes aquest diumenge a 7:45 de vespre al Passeig Marítim davant de l'oficina de turisme. Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. I torna a la festa de colors Holy Fest. També aquest diumenge a 7:45 de vespre al Passeig Marítim davant de l'estació de Renfe. El Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors. Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. També tenim teatre. Aquest diumenge, a la plaça Jaume Vidal, a les 10 de la nit. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares, amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria Dolofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordeu, doncs, a la plaça Jaume Vidal a les 10 de la nit amb servei de food trucks. També tenim festa de l'escuma. També el mateix diumenge... Perdó, el dilluns ja a les 6 de la tarda a la Rambla del Prat. Recordem que dilluns és festiu en el nostre municipi. La festa de l'escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant, plena de música i diversió, perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i d'alegria. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. Continua l'onada de calor amb temperatures molt altes. Ha pujat aquesta nit la temperatura. Hem tingut una mínima alta de 24 graus, tot i així ha quedat una miqueta per sota encara de la nit tòrrida. Mentre que... es mantindrà quasi tan alta com ahir, però possiblement sense arribar als excepcionals valors d'ahir. En quant als valors assolits de màxima ahir aquí a Cunit, destaca els 37 graus enregistrats a l'estació del Centre Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol, en canvi, a l'estació que tenim a la coberta de la policia més propera al mar, es va quedar amb 32, tot i així és més representatiu de la temperatura que tenim aquests dies, la del servei meteorològic, que és més homogènia i més representativa de la major part de l'interior del municipi, que va arribar a temperatures gairebé, com dèiem, al voltant dels 36 graus, amb una humitat avui que serà baixa i no tindrem tampoc massa xafogor. Això sí, la temperatura màxima estarà al voltant dels 34 a gran part del municipi i una miqueta més curta al voltant dels 31 a la zona litoral. Ben feble amb terral a l'inici final del dia i deixar loc al centre de la jornada, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb cel clar al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda. Demà sí que la temperatura baixarà una miqueta, ja quedarà un palet per sota dels límits d'onada de calor, però tot i així serà intensa i es mourà entre els 23 o 24 de mínima aquesta nit i demà estarem al voltant dels 32 o 33 a l'interior del municipi i dels 30 arran de mar, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble amb terral a primera hora i deixar loc més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí però augmentant a marejol a partir de migdia. Mentre que de cara al cap de setmana la temperatura serà d'estiu, però ja no amb valors d'una calor baixa una mica, però no ens n'oblidarem de la calor, ja que a partir de dilluns i sobretot dimarts torna a repuntar la calor amb valors de rigorós estiu i ja veurem si ve amb valors d'onada de calor.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.
2: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
3: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
6: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
2: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
2: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
1: Tots els dijous a 9:00 de la nit, us espero.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els divendres, a partir de 7:00 del matí, i en repetició, els dissabtes a 9:00 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Radio Cunit.
2: Traemos en la guitarra la bomba de neutrones, el artefacto más peligroso.
3: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el millor remei per fer passar la calor des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, el qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per, si voleu, fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
4: 977-67-49-18.
5: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18. 977-67-49-18.
4: Il telefono della radio è il 977-67-49-18.
6: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Telefono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
4: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
3: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
3: Busca'ns en l'agraïment a la vostra participació. Us en donarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, el del poble. Clar que sí, com ha de ser, perquè si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Ai, ai, senyor, també, doncs, com no, donem la benvinguda a tota la nostra audiència que ens sintonitza tant per FM com per online i a la gent que fa possible aquest programa, el qual us acompanyarà des d'ara i fins a 2:45 de migdia, 3 hores en format magazine, per empalmar amb el format informatiu fins a les 3 de la tarda. A la producció tenim a Susana González, a Toni Camaro, Mari Carme García, i també, doncs, a la resta de seccions a les quals passarem ara passant el nostre sumari de continguts d'avui dijous, ja 9 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Tot a punt i preparat per fer marxar calor. Així comença El Ventilador. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar de sota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. I informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Bardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i provincial, la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, doncs també tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que va al nostre poble, com també, doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, eh? Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte també nocturn, i ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Esbrinarem també quin és l'estat de les platges, a veure si ens podem banyar, eh? Si m'hi fico o no m'hi fico, si la tenim freda o calenta, bandera vermella o verda, amb el nostre company, amb en Josep Miró. I a més, i a banda de tot això, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 9 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Si Déu vol, doncs també, com no, tindrem altres espais, com per exemple la història dels mundials, que com sempre ens arriba de la mà de la xarxa i a la qual fem aquesta repàs a la història en el marc d'aquest mundial que estem vivint d'aquest any 2026. A més, també aprendrem a parlar bé a l'anglès amb OK Radio i amb Gea Palau. I com no, doncs també tindrem el Tot Natura de la mà del nostre company d'en Josep Miró. A més, també com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres i els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic premis, d'un seguit de premis, gentilesa dels nostres patrocinadors en el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'incomparable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, cada divendres, a la vostra sintonia especial Festa Major, al qual recordem que ja estem de ple, eh? Doncs, com no, recordem que tota la gent que participi pot optar a un d'aquests fantàstics premis els quals passem a repassar ara mateix, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cano i de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bé, molt nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, doncs dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. I la peruqueria Harmony, també un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià, número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també tenim, doncs, dues esmorzars al carrer Conca de Barberà, número 13. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones, al carrer Rit, número 1 del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, a l'Adito de la Diligencia. I la Diligencia, també dos vermuts més, aquí a la plaça Santiago... Ai, Santiago, Sant Cristòfol, la plaça de l'església, vaja, al costat mateix de la Bodegueta. També la peixateria de Cunit ens ofereix cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria... Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Belo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Ananda Yoga Studio Cunit ofereix també una sessió de yoga o massatge al carrer Major, número 6. I la braseria i pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones a la C31, a la carretera entre Cunit i Cubelles, en visita a les seves instal·lacions. I la camiseria Jaguara també ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. Pollo a la brasa al sol també ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86 dissabte o diumenge. I com no, doncs també la Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. Al local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. I al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. A més, la pizzeria Nanà ens ofereix una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. I la cafeteria Panaderia Núria també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, on al costat mateix també tenim la penya bètica de Comarruga, el que ens ofereix aquest sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. A més, la pizzeria La Góndola de Cubelles ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I el Saborea. El Saborea ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda al Pollo Loco. I com no, doncs també la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs quilòmetre 0, La Girada de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35 de l'Arbós, i al Racodols, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17. El Rincón del Tapeo 2 també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, també tenim l'Hotel Àdia, que ens ofereix aquest fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Déu-n'hi-do, eh? I a banda de tot això també tenim els consells per passar un bon estiu amb Israel Rius, amb la xarxa de comunicació local i altres sorpreses que ens van arribant, totes elles amanides amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i la que, com sempre, no parem de posar-vos i d'oferir-vos a través de la nostra sintonia amb la ràdio a la carta, la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, amb el vostre magazín primer refrescant el ventilador, el millor remei per fer passar la calor. I a més també, doncs, com no, a banda de tot això, recordem, i com que avui és dijous, tenim també el programa 100% romàntics de Nadia Alfarji. Recordeu que l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit hi participa i que, doncs, ha engegat una campanya que finalitza el 15 de juliol. Comprar a Cunit té premi, més de 600 premis, més un sorteig final. Ja ho saps, home, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones, on el sorteig es farà aquí, a Ràdio Cunit, aquest dijous 16 de juliol a les 9 de la nit en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Alfarji, al qual caldrà respondre en directe al telèfon, eh? Si no l'agafeu, doncs passem llista, eh? Passem al següent, o sigui que estigueu atents a la nostra sintonia, estigueu atents a la 107 de l'FM i a les 3w.radiocunit.cat. Una iniciativa que organitza l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, ACEC, amb Ràdio Cunit, Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit. Què més es pot demanar, eh? Tot això i moltes altres sorpreses, com sempre, des d'aquí. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
0: Un cop d'ull als diaris.
3: I ràpidament anem a repassar, doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui, eh? D'avui, dijous, dia 9 de juliol de 2026. I comencem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb aquesta alerta per a la calor. La inspecció posa sota vigilància a 2.000 empreses de Tarragona. Emergència climàtica. Condemna una pizzeria de Salou pel cop de calor que va deixar amb incapacitat a un treballador. I pel que fa a aquesta catàstrofe climàtica, el calor extrem ja no és un afegit al canvi que arriba a les licitacions públiques. A més, la mortalitat prematura de musclos al Delta per la calor ja gairebé arriba a 400.000 quilos ja perduts. El PSC també negocia in extremis per tenir macrogerència i unir mercats amb Palau. I la via ciclista Reus-Cambrils s'endarrereix per discrepàncies entre la Generalitat i Endesa. A més, Atzerà, la llibreria que ha vist créixer a diverses generacions de tarragonins, compleix 60 anys. I pel que fa a la narrativa, la inhumanitat durant el nazisme no és una qüestió dels alemanys, és dels humans, declara Glòria Aznar. El Nàstic s'abona a les dues temporades i Bombers estabilitza l'incendi de Pla de Manlleu i aixeca el confinament de 1.600 persones. A més, Bus Plana reforça la línia express entre Tarragona i Barcelona amb 4 noves expedicions diàries. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ha encet a portada amb Donald Trump, que diu que ara Espanya s'ha redimit perquè ha estat generosa amb l'OTAN. Els Estats Units compleixen l'amenaça i llencen una nova onada d'atacs contra l'Iran. I els bombers donen per estabilitzats tots els incendis actius. David Borrell declara: és un problema com tenim les cases dins els boscos. El Parlament va renunciar a obligar els propietaris privats a mantenir els boscos. D'altra banda, cauen els 300. El grup juvenil barceloní que atacava amb matxets i katanes. I el Barça plana el camí per acabar les obres del Camp Nou. També tenim recompensa de $2,000 per a qui trobi una guitarra robada a l'AP7. Li vaig demanar a la meva filla si volia sortir als crèdits i em va dir que no, declara Sílvia Marimón. I aquestes són les sèries més importants del 2026, segons el Zemi, el que trobareu també en aquest mateix rotatiu. També tenim els nous pressupostos de la Generalitat sobre la taula. El pressupost 2026 prioritza la qualitat dels serveis públics, l'habitatge i la inversió. Més mestres, nous equipaments i millora dels serveis. Deixem el diari ara, ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I el que ens ha de portades amb el següent titular. El que passem a repassar tot seguit. Calonja, el tercer foc del dia d'avui. Tercer foc del segle. Pel que fa la darrera hora dels incendis, amb el de Guimarà són estabilitzats tots els focs. Evacuen també una quarantena de persones per l'incendi d'un edifici a l'Hospitalet de Llobregat. I el nucli urbà de Tordera i 7 urbanitzacions no poden veure cuinar amb l'aigua de la xarxa. A més, l'Iran no s'arronsa i respon als atacs dels Estats Units amb més míssils. I les biblioteques de Barcelona continuaran la vaga indefinida durant l'estiu. També tenim l'article d'Albert Isern, futbol en estat pur, i ho celebra Messi. A més, dos caps proven una nova tecnologia per extreure sang de manera menys invasiva. I els bombers treballen en un incendi d'alta intensitat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el qual sembla ser que ja està tot controlat. L'exèrcit dels Estats Units compleix l'amenaça de Trump i torna a atacar Iran. I un rodatge afectarà la mobilitat al barri vell. Deixem els diaris d'AMI local, ens endinsem amb els d'AMI més general. A falta de 5 minuts per les 11 de matí, és el torn de repassar La Vanguardia. I en seta portada, amb Trump, el que insisteix a amenaçar Espanya i Sánchez, es reafirma en la seva posició. Els dos mandataris parlen de manera cordial sobre futbol i golf, malgrat el xoc. També tenim cimera encara. Els aliats fan pinya amb Dinamarca davant el pols dels Estats Units a Groenlàndia. I pel que fa a l'escenari polític, tenim el Partit Popular que matisa el debat sobre les baixes i el PSOE l'acusa de retallar drets. A la contra tenim a Rijo Terras, el que declara: invertim el 5,6% del preu interior brut en defensa i Espanya el 2%. És injust. Vicepresident de la Comissió de Defensa del Parlament Europeu fa aquesta valoració. I també tenim històries del món amb l'Església de la Fi del Món. I un cap cap a un sistema públic de cures, on la reforma de la dependència inclou l'ajuda per anar al metge i a comprar. A més, la gestió de les esquerdes de les obres de la línia 9 de metro desfermen la desconfiança veïnal. I el conflicte a l'Orient Mitjà. Tenim el Fons Monetari Internacional que treu ferro a l'efecte bèl·lic i rebaixa només una dècima l'economia global. També tenim article d'opinió de Josep Martí, titulat Astèrix i els no nascuts. I l'Iran desafia també els Estats Units i exhibeix el fèretre de l'Ayatollah Khomeini a l'Iraq. El funeral del líder suprem inclou les ciutats santes xiïtes de Najaf i Karbala. deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el periòdico de Catalunya. El que enceta portada amb el govern central que inclou la desgravació d'hipoteques en el decret d'habitatge com exigeix Junts. El text, que no està tancat, recull algunes de les exigències des de Puigdemont per votar a favor de la pròrroga dels contractes de lloguer. D'altra banda, les tecnològiques espacials es tripliquen a Catalunya en 5 anys. Barcelona opta amb voluntat de guanyar a acollir el Congrés Espacial del 2029. I tenim sensors per la NASA a Girona. Jordi Castellví declara: podem assumir un gran incendi, però no dos alhora. Els focs simultanis han continuat sense donar treva, tot i que ara ja estan controlats. I cauen els 300, una banda juvenil que actuava amb violència extrema. A més, Trump incendia la cimera de la OTAN amb retrets a Espanya i Europa. I Pedri declara: el meu últim partit no va ser bo. Puc millorar i fer-ho molt millor. Acabem aquest cop d'ull als diaris i ho fem amb El País. El que enceta portada amb el

0: titular. Trump diu ara que Espanya s'ha redimit al comprometre's a un pagament a la OTAN important. Els Estats Units preparen una llista de productes per si el republicà decideix imposar, finalment, sancions comercials a Espanya, com anunciava ahir. D'altra banda, els Estats Units compleixen l'amenaça i llencen durs atacs contra Iran. Després de dos dies de bombardejos creuats, el president dels Estats Units crida a deixalles, basura, als líders iranians. També tenim a Barrabés, investigat en el cas Begoña Gómez, el que declara: no sóc víctima, sóc un element per l'objectiu del procés. L'empresari assegura que no té relació amb l'esposa del president i mostra confiança en la justícia. També tenim la trampa del Partit Popular per reobrir el debat de l'avortament. I la xarxa de conserges dona, doncs, el xivatasso sobre pisos de luxe en venda a Madrid. 50.000 euros per avisar de que la del segon ha mort. D'altra banda, la fiscalia acusa el jutge Peinado d'idear una confabulació per retirar el passaport a Gómez. El Ministeri Públic, que critica el magistrat per la seva escàs rigor, li retreu, doncs, que argumenti que l'escolta pot ajudar-la a la seva fuga. I pel que fa al futbol, més el mes de carrer del Mundial aprova en els quarts de final entre França i Marroc, el qual es juga avui. El potencial ofensiu de les dues seleccions desafia les seves respectives defenses, no massa exigides fins ara en el torneig. I no tenim temps per més, ara és el torn ja de donar pas al que seria les connexions amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat, en el magazín estiuenc, per fer passar la calor del ventilador.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cuní.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Pizzeria Nanà, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzeria Nanà, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzeria Nanà, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona, Pizzeria Nanà. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617 88 98 82. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí.
0: Marruecos, España. Sahara. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquestes vacances viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments els és impossible de passar per antena, però sí que ens han facilitat la informació que la jornada va transcorregent sobre relativa normalitat i complint-se els horaris previstos tant a la nostra línia, que recordem segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la R11, doncs el tren de Barcelona-Sants a Portbou circula amb una demora de 50 minuts a causa d'una incidència tècnica registrada a l'estació d'origen. A la R15, el tren de Reus a Barcelona, estació de França, circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència operativa del seu tren precedent. També, doncs, recordem que el tren d'estació de França a Móra la Nova circula amb una demora de més d'una hora a causa d'una altra incidència operativa. Dia complicat, eh? També pel que fa a Rodalies Lleida RL4, servei de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia a la R4, fent transbord al que seria Rodalies Girona RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermitges, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons, amb servei ferroviari de les línies R14, R15, R16, R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei a la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga, Puigcerdà i la Tour de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tour de Querol. Consulteu els nous horaris també a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. Continua l'onada de calor amb temperatures molt altes. Ha pujat aquesta nit la temperatura. Hem tingut una mínima alta de 24 graus, tot i així ha quedat una miqueta per sota encara de la nit tòrrida, mentre que es mantindrà quasi tan alta com ahir, però possiblement sense arribar als excepcionals valors d'ahir. En quant als valors assolits de màxima ahir aquí a Cunit, destaca els 37 graus enregistrats a l'estació del Centre Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol, en canvi, a l'estació que tenim a la coberta de la policia més propera al mar, es va quedar amb 32. Tot i així, és més representatiu de la temperatura que tenim aquests dies, la del Servei Meteorològic, que és més homogènia i més representativa de la major part de l'interior del municipi, que va arribar a temperatures gairebé, com dèiem, al voltant dels 36 graus, amb una humitat avui que serà baixa i no tindrem tampoc massa xafogó. Això sí, la temperatura màxima estarà al voltant dels 34 a gran part del municipi i una miqueta més curta al voltant dels 31 a la zona litoral. Ben feble amb terral a l'inici i final del dia i deixar boca al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb cel clar al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda. Demà sí que la temperatura baixarà una miqueta, ja quedarà un palet per sota dels límits d'una de calor, però tot i així serà intensa i es mourà entre els 23 o 24 de mínima aquesta nit i demà estarem al voltant dels 32 o 33 a l'interior del municipi i dels 30 arran de mar, amb una humitat i xafogó moderades. Vent feble amb terral a primera hora i de xaloc més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí però augmentant a marejol a partir de migdia. Mentre que de cara al cap de setmana la temperatura serà d'estiu, però ja no amb valors d'una calor baixa una mica, però no ens n'oblidarem de la calor, ja que a partir de dilluns

0: Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina proposta ens fas avui?
1: Doncs avui Marc Almond, el cantant de Soft Cell, compleix 77 anys.
0: Ui, caram, Déu-n'hi-do com passa el temps, eh?
1: Sí, sí, sí, i avui pues, li dediquem, posarem una de les seves cançons més conegudes, el Tentenlo.
0: Ai, mític tema musical, des d'aquí doncs per molts anys, a Marc Almond. I amb aquest mític tema, sí senyor, i Soft Cell també. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé. Si de vol, ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Petons i abraçades, adeu-siau.

Anem a repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs a la 11. De la mà de Joan Coma, des de Tarragona. I comencem pel cupó diari, on el número premiat ha estat el 95.871. 95871 de la sèrie 6. El sorteig midia. La data premiada és la de l'1 de desembre de 1976 amb l'1 de trèvol. El triplex de la 11, el 610. La dupla de la 11, el 11. I la super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 4, 9, 10, 14, 16, 22, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 44, 62, 66, 74, 76, 82, 84. El qual, doncs, fins i aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona per al ventilador.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia i bon estiu i bona temperatura de ple i rigorós estiu amb una calor que farà que avui segur que les nostres platges

tot i ser un dia laborable, s'omplin, ja que és probablement la millor manera que tenim per combatre aquestes temperatures tan altes. Així doncs, situació marítima tranquil·la, a hores d'ara hi ha una miqueta de marejol, onades de 12 a 15 centímetres, amb una brisa feble de nord-nord-oest, amb terrals, de força o entre 3 i 5 quilòmetres per hora, tot i que quan augmenti a mesura que avanci el dia, aquest vent anirà girant cap a marinades, sobretot de xaloc, tot i que avui no seran intenses. Tindrem xaloc al centre del dia de força 3, amb cops màxims de vent que no passaran dels 19-20 quilòmetres per hora, i això farà que la mar hi hagi marejol, però no gaire destacable, amb onades que no han de passar dels 20-25 centímetres, i per tant banderes verdes durant tota la jornada, i amb una transparència molt normal, molt clara, del mar, i en perfectes condicions per contribuir a refrescar-nos.

ara sí, és moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous, dia 9 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn. La farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Serrano Baixet, situada a l'Avinguda Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 44-46 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-69-03-08. Repetim, 977-69-03-08. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

0: Efemèrides.
1: I ara sí, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui. Un 9 de juliol d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1064 a Coïmbra, la ciutat del qual és conquerida per Ferran I de Castella i anomenada en musàrab com a duc de Portugal. També, doncs, el 1403 a Borriana, al Regne de València, Martí Romà atorga el dret de primícia a la ciutat. I el 1558 a Ciutadella de Menorca, any de Sades Gràcia, assalt dels turcs a la ciutat. Ja el 1701, a Ducat de Milà, les tropes imperials de la Casa d'Àustria, comandades per Eugeni de Savoia, havien envaït el Ducat de Milà, territori italià de la monarquia d'Espanya, a la qual cosa va provocar una intervenció francesa, i així es va iniciar la Guerra de Successió Espanyola. Tal dia com avui de l'any 1713, al Principat de Catalunya, la Junta de Braços fa una crida a resistir fins al final contra Felip V en la defensa del país, amb la Guerra dels Catalans. I el 1755 a Pittsburgh, a Pensilvània, els anglesos no poden ocupar Port Duquesne i durant l'expedició de Braddock en la Guerra Franco-Índia. Itàlia, com avui de l'any 1792, es produeix la fundació de la Pia Associació de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu per Teresa Cortés. Ja al segle XIX, al 1810, la Primera República Francesa, Napoleó Bonaparte, s'annexa al Regne d'Holanda, a l'Imperi Francès. I Rússia adquireix Sukhumi per un tractat amb els ducs abkhazos i declara Abkhàzia en un protectorat rus. L'any següent, a Kiev, s'inicia el gran incendi de Podil, el barri comercial de Podil de la ciutat de Kiev, al qual el foc va durar 3 dies i gairebé va destruir quasi tot el barri. I el 1816, a Tucumán, les províncies unides del Riu de la Plata, es proclama la independència del territori que esdevindrà l'actual República Argentina. I ja el 1873, a Alpens, en acció d'Alpens, les forces carlines de l'infant Alfons i de Savalls derroten la columna republicana del brigadier Cabrinetti, que hi perdé la vida. També el 1873, Alcoi i els revolucionaris anarcosindicalistes prenen el control de l'Ajuntament en plena revolució del petroli. I ja al segle XX, al 1955 a Londres, Anglaterra es publica el manifest Russell Einstein, que alerta sobre els perills de les armes nuclears i fa una crida als líders mundials per buscar solucions pacífiques al conflicte internacional. 40 anys més tard, a Sagunt, Paco Cabanas Pastor, el genovès, guanya la seva última final individual contra Álvaro, el que es va qualificar com la partida del segle. I acabem l'any 2011, al Sudan del Sud, el que esdevé un país independent després que el referèndum sobre la independència del Sudan del Sud, gairebé un 99% de la població votés a favor de la secessió.

0: I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 9 de juliol d'altres anys, aquestes han estat les nostres efemèrides.
1: En ruta.
2: Fa un temps vam agafar la línia de tren Lleida de la Pobla de Segur, que en la seva vessant turística s'anomena el tren dels llacs. Doncs avui és el torn del tren del ciment. Us donem la benvinguda al ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat i us convidem a pujar al tren. La maquinista, qui ens conduirà en aquest viatge, és la Ruth Bové, Relacions Públiques del tren del ciment. Què tal, Ruth?
3: Hola.
2: Que depèn de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ara mateix, eh que sí?
3: Sí, a partir de l'any 2005 es va recuperar un tram de línia d'aquest tren fantàstic històric i sí, pertany a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquest és un tren turístic creat sobre les restes, sobre les cendres del tren de Via Estreta que circulava per la zona. Ho dic bé, Ruth?
3: Exactament, originàriament el tren del ciment va ser construït per la Companyia General d'Asfalt i Portland Asland, que era per el transport del ciment des de la fàbrica del Clot del Moro. I era, durant molt de temps va ser un ferrocarril d'ús públic que tingué l'estat espanyol amb una amplada d'això, com comentàvem, d'una via de 60 centímetres. El seu recorregut originàriament anava des de la fàbrica del ciment que estava situada al Clot del Moro i anava fins a Guardiola de Berguedà. Però ara actualment hem recuperat un tram de línia d'uns 3,5 quilòmetres, exactament.
2: O sigui, aquest és un ramal que només s'utilitzava per mercaderies, no? Per transportar ciment, vaja.
3: Inicialment sí, va ser pel ciment i altres mercaderies. Tot i així, també hi va haver una època que va transportar viatgers, però després ja quan va entrar el transport per carretera va haver-hi aquesta decadència, no?, per dir-ho d'una manera, i la línia es va tancar. Però ara afortunadament hem pogut recuperar un tram l'any 2005, tenim locomotora nova que ens permet transportar 100 viatgers cada viatge i un tren molt bonic i ara en època d'estiu fantàstic per poder-hi anar.
2: La locomotora dièsel o vapor, Ruth?
3: Doncs la locomotora exactament...
2: Ho mires, eh? Ho mires en aquest moment? No, és que notem els papers com es belluguen.
3: És que estic ubicada en un lloc que no tinc gaire cobertura tampoc. És una locomotora dièsel.
2: I et faré una altra pregunta. Vagons coberts o destapats?
3: Mira, doncs els vagons, són coberts la part de dalt del sostre, però són destapats per poder veure aquest paisatge fantàstic que tenim, que podem iniciar a lo que és a la Pobla, fins a dalt a la fàbrica del tren del ciment del Clot del Moro.
2: Una mena de tipus jardinera, vaja, no?
3: Sí, molt bonica i, com us deia, molt adreçada a això, en època d'estiu. Nosaltres, de fet, la temporada l'iniciem al mes d'abril i la finalitzem ara al mes d'octubre. Tot i així, sota petició per grups o reserves, ens poden trucar o consultar la nostra web, que és ferrocarrilsturístic.cat, i allà estarem encantats de qualsevol dubte o qualsevol grup que es vulgui adreçar d'orientar-los.
2: Doncs va, fem el recorregut, estem muntats, pujats al tren ja, a més amb l'ambient que t'acompanya, ho sembla, que estiguem a sobre del tren. Comencem a la Pobla de l'Illet, no?
3: Començaríem a la Pobla. Jo sempre recomano visitar una exposició que tenim gratuïta, que ofereix ja una presa de contacte amb els elements aquests de l'època més representatius dels trens miners i industrials de la vall. Aquesta és una exposició, com us comentava, gratuïta i que està just a la Pobla.
2: Sortint de l'estació de la Pobla, el tren agafa un túnel que és l'únic de la línia, no n'hi ha cap més.
3: Sí, és un túnel petitó i després que ens don just a la segona parada, que ja és la Pobla de Lliret, la Pobla Centre, que en diem nosaltres. També val a dir que, a nivell d'horaris, en època d'estiu tenim més freqüència i sobretot ara de cara a ponts o així, també consultar-ho, I un cop hem passat la Pobla Centre, que hi ha molta gent que també ens agafa el que és aquest tren turístic allà, ja ens aniríem a el que són els jardins d'Artigues. Que allà és visita obligada, doncs, per tothom que ens estigui escoltant, perquè
2: això.
3: Són uns jardins fantàstics.
2: Fa parada al tren, però és convenient fer una parada per visitar els jardins, no?
3: Molt recomanable, i a part, doncs, així a nivell familiar, no? Perquè és un recorregut, com us comentava, de 3,5 quilòmetres, que té una durada aproximada de 20 minuts, el que seria el recorregut, però val la pena, doncs, poder visitar, parar tranquil·lament, visitar aquests jardins d'Artigas i continuar el trajecte. I amb el mateix bitllet, amb el mateix combinat, doncs, es pot fer, perquè tenim uns paquets.
2: A l'estació final hi trobem el Museu del Ciment.
3: Exacte. Una altra visita obligadíssima, doncs, per acabar, doncs, de fer aquest projecte fantàstic. Des de fa uns anys, doncs, aquesta fàbrica s'ha convertit en el Museu del Ciment, i el visitant, a través d'un centre d'interpretació que tenim i d'un itinerari de galeries i grans espais industrials, encara es pot descobrir, doncs, com funcionava aquesta fàbrica i la importància del ciment.
2: Ens agrada molt muntar-nos al tren del Ciment i fer aquesta ruta conduïts per Ruth Bové, Relacions Públiques del Tren del Ciment. Gràcies i fins la propera. En ruta amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.
1: Uf, quina calor.
0: Doncs escolta el ventilador.
1: Tots els dies a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Amb Jaume Sent. Bon dia, Espanya, bon dia,
0: Espanya, bon dia, Espanya, que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona.
4: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona. Especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Loren manda en el salón. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar. A la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
3: Joyería Castillo.
0: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
3: Joyería Castillo.
0: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
3: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-674561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
0: ¿De qué?
3: De ser feliz. Please don't cry.
0: Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la Font 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
4: Ei, tens calor?
5: Sí, sí.
4: Escolta Radio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
7: El santoral i aniversari.
0: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, xatos, xatos, el que sigueu. És moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on, com sempre ens diu els sants més destacats, dels quals hem de felicitar el dia d'avui. I escolta'm el que diu allò a missa. Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres, participa. Tu optaràs, doncs, a molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple un sobre sorpresa de la Casa de l'Oro, la gira vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix o producció musical de Bemol Nou. També tenim el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sam Iscalafell, els talls de cabell i rentats de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passeteria de Cunit. També tenim el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo. També tenim, doncs, aquesta sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit. El vermut i braves per dues persones amb visita les seves instal·lacions de la braseria i picada Cubelles, al mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara. També tenim el pollastre a la brasa de Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, un altre sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim un esmorzar per dues persones del Saborea, un lot consistent en pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, també la beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres del Racodols, aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia, també tenim aquesta entrada, doncs, invitació doble al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, i ja ho saps que si compres a Cunit, que si fas gasto, que si fas les teves compres, aconsegueixes el teu rasca i doncs pots ser guanyador, doncs compra a Cunit, el qual té premi, més de 600 premis i sorteig final també que realitzarem aquest dijous, dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi, al que sortejarem un fantàstic creuer per dues persones, gentilesa de la FEC, a Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit amb Camaleón Travel, i també l'Ajuntament de Cunit, un sorteig que també realitzarem des d'aquí, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! I sense més preàmbuls anem a repassar el nostre santoral de... avui dijous, dia 9 de juliol de 2026. Volem felicitar Sant Agustí, Alexandra Màrtir, Anatolia, Sant Andreu Màrtir, Audaç, Beltran, Brici, Edgar, Elias, Eusani, Faustina, Floriana, a Fratern, a Joaquim Ho, a Sant Patermut, Paulina, Provo, Teodoric, Verònica, Victòria i Zenó. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! I per tots ells us dediquem a aquest tema musical de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, al qual ja estem de ple! I ens servirà doncs, també per repartir numerets, eh? Doncs amb el 181 Begoña Jiménez, 182 Ruth Rivero, amb el 183 Susana Flores, 184 Diana García, 185 Cristina Navarrete, 186... Ah, no, ja havien donat aquests premis. Ui, com estem avui, eh? Com estem avui! Doncs ens hem equivocat de fulla. Aquí és, amb el 225 Aina d'Aigua, 226 Juliana Alciaturi, 227 Lina Azarra, 228 Auri Ramírez, 229 Emilia Oliva, 230 Jaime Fernández, 231 Eva de la Peña, 232 Toy Gómez, 233 Fernando Gómez, 234 Encara Arcilaga, 235 Juan Pablo Rodríguez, 236 Josep Macià, 237 Joana Paredes, 238 Sergio Palacios i amb el 239 Inma Cross. Som-hi!

0: Tema oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. Mollets o cremats! En plena Festa Major d'Estiu de Cuní. Amb els mollets i els cremats. Però encara tenim més cosetes per compartir amb tots vosaltres a través de la vostra sintonia, com sempre, des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada. L'oficial del Penedès Marítim. Aquí a Ràdio Cunit. I ara, doncs, seguim doncs, amb més continguts en el nostre programa, quan ja estem a punt, 10 minuts ja, per les 11, per les 12 del migdia, des de la nostra sintonia aquí al ventilador, al qual, doncs, seguim amb més continguts a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Ens anem, doncs, ara sí, amb el nostre Mercadillo Municipal. Recordeu, com cada dijous és dia de Mercadillo i, com sempre, la nostra reportera Martí Xeratxera ens ofereix, ens explica què és el que es cou en el nostre Mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, vine a Mercat Reina, crec que sí. Que encara belluga. Com es belluga, Agustina la Morda, què tal estem? Molt bon dia. Vaja, ens ha penjat el telèfon. A veure, l'estàvem mantenint a l'espera i resulta que ens penja el telèfon. A veure, doncs, si podem doncs, tornar a recuperar la connexió. Sembla ser que s'ha tallat la comunicació i a veure doncs, si ara sí doncs, ja podem fer aquesta intervenció amb la nostra Agustina, que s'havia tallat la línia.
1: Sí, ja estava hablando contigo y se ha cortado.
0: Bueno, pues, venga, rápidamente, ¿cómo está el mercadillo?
1: El mercadillo, yo iba a estar a primera hora, estaba guapísimo, pero el sol, el calor no se podía. Pero estaba muy bien, muy maco, había de todo, ¿eh?
0: A destacar, ¿qué es lo que más te ha agradado de trobar?
1: Puedes estar tranquilo, que había de todo, de todo, de todo.
0: ¿Alguna oferta más especial?
1: Lo que pasa es que la gente dijo que la una ya se te cubriría. Per al sol,
0: per a la platja.
1: Hi ha molta calor, molta calor.
0: Molt bé, doncs amb tot això, què fem avui per dinar?
1: El dinar d'avui, mira, voy a hacer patata y huevos, hoy no s'apetece.
0: Com?
1: Patata fregida i ous.
0: Ah, mira que bé. Però ous ferrats o ous durs?
1: No, ferrat, molt bo.
0: Ah, mira.
1: Le posaré una miqueta de chistorra alrededor y después patata fregida.
0: Mira que bé.
1: Petitona, que són molt bones, i una bona amanida.
0: Ah, mira que bé. Caram, déu-n'hi-do, eh? Molt bé, avui. Fem un extra, avui.
1: I després, tres melocotones, que nos gusta mucho.
0: Préssecs de Calanda.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé.
1: I luego la canción, pues eso, la Tate Creu.
0: Sí.
1: Porque me agrada molt. Y después una canción de Serrat.
0: Perfecte, doncs amb aquest tema ens n'anem. Anem amb aquesta sardana de Cap de Creus, una sardana cantada per Porbó i després doncs la cançó de matinada de Serrat. Doncs Agustina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, cuida't de la calor, escolta bé el ventilador i molt bona festa major, eh?
1: Espera un moment, por favor, que tu menges després de missa...
0: Les sardanes?
1: La bendición de los coches.
0: Dels vehicles, sí, ja ho hem explicat abans, de Sant Cristòfol, és veritat, patró dels conductors, eh?
1: Vale, però per favor, anuncia-lo.
0: Perfecte, ho anem anunciant, ja ho sabeu, eh? Aquest diumenge, després de la missa solemne, benedicció de vehicles, a càrrec de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, doncs en commemoració al nostre patró de Cunit i també dels conductors, eh?
1: Mira, patín, cotxe, de tot el que tingui rodes.
0: Perfecte, tot el que tingui rodes.
1: A les 12 farem la missa, a les 12. I després de la missa farem la
0: benedicció. Perfecte, doncs amb això ens quedem. Doncs Agustina, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i molt bona festa major, eh?
1: Sí, ja la disfrutarem, si Déu vol.
0: Perfecte, doncs petonets i abraçades i fins la setmana que ve. Adéu-siau, bon dia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

història dels mundials a Com Ràdio. Suïssa 54.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim. Això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se. Però, clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per real decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se al Mundial. Després de no participar al Brasil hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia, así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera. Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century. O sea, ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santamaría vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santamaría recorda el domini hongarès a la dècada dels 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores, o sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till somebody
0: loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: L'Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo a Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol, le ganó 6-3 y los ingleses quedaron totalmente molestos y avasallados. Dijeron, bueno, esto fue una casualidad, vamos a jugarle a Budapest. Y en Budapest le ganaron 7-1. Le dio otra cátedra de fútbol.
0: En la fase inicial es produeix el primer gran enfrontament del Mundial. Hongria es veu les cares amb Alemanya, que torna una Copa del Món després d'haver estat readmesa per la FIFA. Amb una exagerada superioritat, els hongaresos golegen els alemanys per 8-3. El periodista alemany Jörg Wolfrum explica la clau d'aquella derrota. Tot respon a una estratègia premeditada del seleccionador alemany.
5: Alemanya justo havia perdido contra Hongria 3-8 en el fase de grupos y dejó una imagen que los un

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanà. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Hubo brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido. El partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.
2: Había una mezcla de jugadores nuevos y jugadores de la época que habían jugado en el 50 en Maracaná. El equipo venía muy bien preparado y tuvo que enfrentarse en un partido que luego hubo prórroga de 30 minutos, lloviendo torrencialmente todo el partido con el equipo húngaro, que era el que venía de ser el último campeón olímpico y que había eliminado a Brasil en el partido anterior al que jugó contra Uruguay. El partido terminó 2-2, hubo una prórroga y faltando 6 minutos hizo el gol de Hungría que se clasificó.
0: El partit resulta duríssim per Hongria, que necessita una pròrroga per acabar superant l'Uruguai per 4-2. En l'altra semifinal, Alemanya goleja Àustria 6-1. Alemanys i hongaresos es tornaran a veure les cares. La final està servida.

0: A Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo, desde 1952 hasta 1958 que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes que ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puskás, que lo eliminó, y cuando Puskás volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, enregistrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'endinsar-nos amb el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company, en Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, molt bé.
2: Què tal, com tenim el Tot Natura?
3: Bueno, ara ja acabant temporada en aquestes calors, doncs tampoc convida gaire a anar a caminar, i en la situació d'onada de calor i de riscos elevats d'incendis, s'ha d'anar una mica en compte. Hi ha diferents massissos, 7 concretament, que tenen l'accés regulat i prohibit al medi natural, al parc natural de Montserrat, així com molts altres, al Montsant, també cap a les Gavarres. O sigui, hi ha diferents restriccions i, per tant, doncs, aquesta vegada doncs, més val doncs, fer una miqueta més de descans, com acostumem a fer una mica en els estius. Dissabte passat vam acabar la darrera sortida programada en dissabte amb la travessa d'Ensija, amb una temperatura molt agradable i corrent força airet a la part superior, amb vistes magnífiques sobre el Pedraforca i també de cara al Cadí, un recull i els rasos, i una sortida doncs, molt atractiva, que va estar prou bé. I per tant ara doncs, ens queden del programa actual les dues sortides llargues d'estiu, les típiques, la primera amb un viatge entre el 19 i 26 de juliol per Irlanda, fent una selecció de 8 rutes per diferents punts del país, molt variades, combinant zones de costa amb els acantilats de Müller, i després doncs, també pujant al cim més alt del país i diferents rutes de llacs i cascades. Després ens queda la travessa de refugis, que enguany tindrà lloc a Dolomites, en la neu del Soldano, entre el 28 de juliol i el 4 d'agost. Aquestes sortides en principi estan ja cobertes i no tenim cap més programació a la vista. Farem aquesta aturada de sortides, doncs, tret d'aquestes dues al juliol, i a l'agost sí que reprendrem la programació típica tradicional d'estiu amb les sortides de tarda els dimecres. Per tant, la primera probablement sigui el dia 5 o 6 d'agost, ja s'emetrà abans de final de mes el programa corresponent de les sortides que farem durant els dimecres del mes d'agost. Per tant, després ja encetarem la programació amb sortides doncs, típiques, alguna de mar, anant cap a Vilanova per les roques, per la platja del racó de Santa Llúcia, i també un recorregut al voltant del Foix o per la zona propera al nostre municipi. I després, de cara ja al 29 d'agost, reprendrem la temporada en sortides els dissabtes per fer aquest darrer tram de temporada del Tot Natura, que acabarà a mitjans de desembre, com acostuma a ser tradicional.
2: Perfecte, doncs en prenem nota de tot plegat. Abans d'acabar la secció, tornem a recordar les vies de comunicació directes amb el Tot Natura.
3: Sí, són dues vies. Una la directa per via de correu electrònic a l'adreça mediambient@cunit.cat, en la que us podeu adreçar i dirigir pel que considereu, i si no, doncs, trucant directament al telèfon de centraleta de l'Ajuntament, al 907-67-40-80, i demanant per medi ambient, en el que resoldrem les seves dubtes o les seves qüestions.
2: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Josep, que vagi de molt bé i molt bona festa major, eh?
3: Igualment, que vagi bé la festa major i també si no ens retrobem tant en el sector aquest de tot, en aquest espai del tot natural, doncs bon estiu a tots.
2: Igualment, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va tema que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. D'altra forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant del monument més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre 4 pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukhmejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Per als abans de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar.
També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bósfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bósfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llargs, corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, Girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupulós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia, doncs, treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan a hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Sant Benet, Gavà. Tot això, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap foc secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Endavant, Alejandro Paulino. Encens?
1: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau, també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària que ahir van ser decisius per permetre el foc.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
1: A vosaltres. Adéu.
0: I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. Ampliem aquesta informació.
3: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dimecres a la nit a la Creu Alta. Els veïns haurien alertat la policia d'haver sentit el que podrien ser trets pels vols de quarts de 12 de la nit. A partir d'aquí s'inicia un dispositiu a la zona que acaba amb tres persones identificades per la seva possible vinculació amb els fets que haurien tingut lloc a la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta. Alhora, els agents van localitzar una pistola abandonada a terra que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
0: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Salta y viu amb Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
5: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
7: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
8: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
9: Está escuchando Ràdio Cunit en 107.0.
5: Dexter Ferruí, tate.
10: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
5: Dia i de nit.
11: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
12: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
13: Joyería Castillo.
14: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera.
15: Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
13: Joyería Castillo.
15: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
13: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-674561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
15: ¿De qué?
13: De ser feliz.
16: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar, carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
11: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marí.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús,

0: li afegim l'ING, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading. Nosaltres estem llegint. Llavors, així fem un repàs. L'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ING, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping. Ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria are you reading?
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat, és a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria our teacher is not o isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo, our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he's enjoying, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és, doncs, la seva forma negativa? We are

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no ho fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Gia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, dia 9 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. I continuem treballant per un municipi més net, on aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia del nostre poble de Cunit. L'actual alcalde de Cunit repetirà com a cap de llista com a, amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'assemblea local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Casanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest dimarts, dia 7 de juliol, i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per revalidar el govern municipal. Casanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmara, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporaran noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot amor i estima per Cunit, unes qualitats que considera essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Casanyes també va avançar a les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre, Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista en vista a les eleccions municipals de 2027. L'onada de calor s'allargarà almenys 10 dies i Protecció Civil demana extremar les precaucions. Les temperatures es mantindran molt per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent mentre reforcen les restriccions per l'elevat risc d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat manté activa la fase d'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, davant de la persistència de l'onada de calor que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, es prolongaran almenys fins a finals de la setmana vinent. L'episodi de calor intens mantindrà temperatures molt per a sobre dels valors habituals per a aquesta època de l'any, amb especial incidència al litoral i al prelitoral, on també es preveuen nits tòrides que dificultaran el descans i incrementaran el risc per la salut. Des de l'inici de l'episodi, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Del total, un 61% han necessitat el trasllat a l'ambulància a un centre sanitari, mentre que el 39% restant han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. Protecció Civil demana als ajuntaments que habilitin espais climatitzats o refugis climàtics en cas que sigui necessari i que s'intensifiquin els seguiments dels col·lectius més vulnerables, especialment dels de les persones majors de 75 anys que viuen soles, persones amb discapacitat, malalties cròniques o mobilitat reduïda, així com aquelles que desenvolupin activitats físiques o laborals a l'aire lliure. Entre les recomanacions a la ciutadania destaca la necessitat de beure aigua de manera freqüent, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, reduir l'activitat física intensa a l'exterior i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals dins de vehicles estacionats. Paral·lelament al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat continua en fase d'emergència davant de l'elevat risc d'incendi. La Generalitat ha aprovat noves limitacions als municipis inclosos en el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals, que actualment afecta a 111 municipis de 18 comarques. Entre les activitats prohibides hi ha les tasques de sega entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, les activitats culturals falleres, les activitats amb foc, l'ús de material pirotècnic. A més, els agents rurals mantenen tancat l'accés a 6 espais naturals per reduir el risc d'incendi, doncs el qual Protecció Civil insisteix a evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc en zones forestals i recorda que davant qualsevol columna de fum o indici d'incendi cal avisar immediatament al telèfon d'emergències 112. I un any més, Cunit acull un dels camps de treball per a joves que ofereixen a Catalunya amb l'arribada de diumenge passat dels 15 joves que conformen el grup d'aquesta quarta edició. Tots ells i elles tenen edats compreses entre els 14 i els 17 anys i provenen de diverses localitats d'arreu de Catalunya, el que han escollit Cunit Camp per viure aquesta experiència de contacte i d'intercanvi al nostre municipi. Fins al 19 de juliol, el grup estarà desenvolupant tasques de millora i reconstrucció d'un tram de mur de pedra seca del bosc de Cal Ros. Continuen així amb la tasca que ja van iniciar els i les joves participants dels camps de treball a les edicions anteriors. Durant l'estada, el grup participarà en algunes activitats programades per l'Espai Jove per tal de crear espais de convivència i moments compartits entre aquests joves i del Cunit. Doncs enguany el Cunit Camp continua doncs gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, entitat amb una llarga trajectòria en aquest sector i amb la qual la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Cunit treballa de forma coordinada per tal de que l'experiència d'aquests joves sigui el més enriquidora possible. Continuem comptant amb la col·laboració de l'Escola Els Cossetans, que ha cedit els espais per a l'estada del grup de joves durant els 15 dies que conviuran al nostre municipi. I les llars d'infants municipals de Cunit han posat punt i final al curs escolar 2025-2026, després d'uns mesos de plens d'activitats en els que els infants han pogut créixer, descobrir i aprendre a través del joc, l'experimentació i la convivència. Al final del curs s'ha celebrat amb diverses activitats a la llar del Trenet, el qual es va fer una festa amb la participació del grup d'animació infantil Els Atrapasomnis, que va fer gaudir petits i grans amb un espectacle participatiu. Posteriorment, les educadores van fer un homenatge als infants que finalitzen la seva etapa amb l'obsequi d'una samarreta i la dedicatòria d'un poema i una cançó. Paral·lelament es va oferir berenar i beguda a totes les persones assistents. La jornada es va concloure amb una demostració de timbals a càrrec de l'entitat local Tocats pel Foc. A la llar Les Marietes, la celebració va consistir en una activitat de lliurament d'una pedra amb una paraula que identifica l'infant i que queda a la llar de forma permanent. D'altra banda, els infants van poder gaudir d'una activitat anomenada Càpsula del Temps, que consisteix en guardar una fotografia junt amb un desig de la família, quedant emplaçats a tornar d'aquí dos cursos per tal de mantenir el vincle efectiu en el temps. Paral·lelament es va fer entrega d'una samarreta commemorativa i un berenar per tots els assistents. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, vol expressar el seu agraïment a tots els equips professionals de les llars d'infants per la seva dedicació, implicació i compromís amb l'educació dels més petits, així com de les famílies per la confiança dipositada en els centres al llarg del curs. Des de l'Ajuntament es desitja un molt bon estiu a tots els infants, les seves famílies i les professionals de les llars d'infants municipals. I el Casal Municipal de la Gent Gran ha tancat el curs 2025-2026 amb diverses activitats com a cloenda. El dia 18 de juny passat van celebrar la festa de final de curs amb una jornada d'exhibicions de tallers que s'han fet al llarg del curs i molta diversió, acompanyada d'un bon berenar de Ràdio Cunit i de la música de duet Alma. Els dies 25 i 26 de juny es va dur a terme l'exposició dels treballs realitzats durant aquest curs als tallers creatius del Casal de la Gent Gran. Finalment, els grups de teatre Arlequines i Girasoles van pujar a l'escenari per presentar les obres Agència de Talents i Enredo a Bordo, fruit de mesos d'assaig, dedicació i molta il·lusió. El públic va gaudir d'una tarda plena d'humor, situacions inesperades i grans interpretacions que van arrencar més d'una rialla i un llarg aplaudiment. Us deixem, doncs, un recull de fotografies i un petit vídeo de la festa final de curs a la seva pàgina de Facebook. Gràcies, doncs, a totes les persones que han fet possible. Sou l'ànima del casal. Ens retrobem ben aviat amb més activitats i nous reptes. Bon estiu. I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre el carrer Les Sorres i l'avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns, veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades de l'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar del mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost, amb dues sessions, a les 8 del vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I a motiu de la Festa Major d'estiu d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les moltes finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb masia de Cal Pla, i la família Quadres, de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Humà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit, a mitjans de la dècada de 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar a cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que ell li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadilla ens complaurà doncs també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar el tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs, el qual aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor també tornarà a convertir Cunit en la capital d'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai Garcia, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia, tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival, feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Però encara tenim més notícies. I és que avui dijous tenim l'estirada de la corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats. Estirada de la corda. Agafa't fent fort i busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i es recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I també avui dijous, a les 9 de la nit, tenim la nit de Cabiloses i sopar de germanor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanor de Carmanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de merchandise oficial de l'entitat. Organitza Balls Populars de Cunit. A més, demà divendres, també a 2:15 de vespre, tenim la cercavila xerida. amb inici a la plaça Sant Cristòfol, amb el recorregut a través dels calés del nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, i també hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capsulosos, el Ball de Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. A més, també, demà divendres a les 8 del vespre, torna a la plaça de la Vila la Catapulta, la tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable, doncs, portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos, doncs, a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de la Festa Major. I com bé dèiem, doncs, també aquest divendres, dia 10 de juliol, a les 9 de la nit, tenim el pregó de Festa Major a la plaça de la Vila. Pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026, el qual realitza el nostre company, en Guillem Estadella.
2: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular, així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum, vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall, així que us espero el dia 9, i el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
0: I mitja horeta després tenim la cercavila infantil de foc a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baix Amar de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. A més, torna el Cercavirra a Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany, l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri el Búnquer i el Recinte de Festa Major, amb un preu del pack de 15 euros que inclou la samarreta oficial de la Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I també demà, dia 10 de juliol, a les 11 de la nit, tenim el ball de Festa Major a la plaça Jaume Vidal, amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. També recordem que dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí a la plaça de la Unió, tenim l'Andro Vermut Musical, a càrrec de l'entitat Valls Populars. I la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Aquesta tercera edició es realitzarà aquest dissabte a les 10 del matí amb concentració d'andròmines a la plaça de l'Ajuntament. A 11:15, inici de l'activitat. Recorregut, sortida de la plaça de l'Ajuntament. Carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. I a més també tenim Diada Castellera, aquest 11 de juliol a la plaça de la Vila, a les 11 del matí. Vine a gaudir d'un espectacular... a les 6 de la tarda. Vine a gaudir, doncs, d'un espectacular Diada Castellera amb la participació de tres colles, els castellers del Foix de Cubelles, els torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda aquest dissabte a les 6 del vespre a la plaça de la Vila. I tenim nova activitat, Natura i Geologia. descobreix el nostre entorn des d'una nova perspectiva. Aquest proper 11 de juliol vine a aprendre sobre la geologia i la natura de Cunit. El punt de trobada serà a la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 del vespre, on les places són limitades. Reserva la teva plaça trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. T'hi esperem. I també dissabte, a 7:00 del vespre, tenim Il Creceto, espectacle itinerant familiar, amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquest original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Creceto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen, doncs, una proposta visual divertida i sorprenent per tots els públics. A més, també aquest dissabte, a 7:00 del vespre, tenim el concurs de truites i concurs de reposteria al pati de l'Ajuntament. El concurs de truites i concurs de reposteria a 8:00 del vespre, al qual es farà el lliurament de premis i degustació a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I també a 8:00 del vespre tenim la cercavila d'adults a la plaça de la Vila. Desfilada tradicional dels carrers del municipi amb la participació de les colles adultes locals i diferents colles convidades. I participaran al Ball de Pastorets, al Ball de Bastons, al Ball de Gitanes i al Ball de Panderos. Més notícies. També recordem que aquest dissabte a 10:00 de la nit tenim correfoc de Festa Major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de Festa Major a càrrec dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió, i la colla local tocats pel foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels Diables de Ripollet, els Diables de Can Sant Joan i els Diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. També dissabte, 11 de juliol, a 11:45 de la nit, tenim cercavila nocturna al passeig marítim amb l'Avinguda de la Font. Recorregut festiu nocturn en finalitzar el correfoc de la Festa Major i prèviament al Castell de Focs amb la participació de balls populars de Cunit. A més, també tenim una actuació del grup musical Fugados d'Alcatraz, que tindrà lloc també a la plaça Jaume Vidal, el 11 de juliol, a 12:00 de la nit. Amb ball, amb grup de versions. Recordem que hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de 8:00 del vespre. També tindrem l'actuació de Mamaduixa en el recinte de la Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026. I que també, doncs, el diumenge, 12 de juliol, tenim la cercavila matinal a partir de 10:00 del matí a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de balls populars de Cunit. La Marieta, el Drac Petit, Caps Grossos, Ball de Patatuf, Ball de Cerculets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La cercavila comptarà amb els gegantons de la Vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de Grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i, com a agraïment per la seva participació, rebran un petit obsequi. Recordeu, doncs, aquest diumenge a 10:00 del matí. I també, doncs, el diumenge, en acabar la cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'Avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per mullats i cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre o no. Recordem, doncs, que aquesta competició es fa tant en categoria infantil com també en categoria adult. I també el mateix diumenge, 12 de juliol, tenim la missa solemne a l'església de Sant Cristòfol de Cunit. A 12:00 del migdia, missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció dels vehicles. Sant Cristòfol, patró dels conductors. A més, també el mateix diumenge, al Passeig Marítim, davant de l'estació de Renfe, a 6:45 del vespre tenim el Contraban de Cunit. El solar del Passeig Marítim amb l'Avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per Mullats i Cremats, el que reviu la història de la nostra costa. Uneix-te al Contraban per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria també infantil i adulta. També recordem que tenim diada de sardanes aquest diumenge a 8:15 de vespre al Passeig Marítim davant de l'oficina de turisme. Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. I torna a la festa de colors Holy Fest. També aquest diumenge a 8:15 de vespre al Passeig Marítim davant de l'estació de Renfe. El Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors. Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. També tenim teatre. Aquest diumenge, a la plaça Jaume Vidal, a 10:00 de la nit. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares, amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria Dolofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordeu, doncs, a la plaça Jaume Vidal a 10:00 de la nit amb servei de food trucks. També tenim festa de l'escuma. També el mateix diumenge... Perdó, el dilluns ja a 6:00 de la tarda a la Rambla del Prat. Recordem que dilluns és festiu en el nostre municipi. La festa de l'escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant plena de música i diversió perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i d'alegria. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
3: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
4: Hola, bon dia. Continua l'onada de calor amb temperatures molt altes. Ha pujat aquesta nit la temperatura. Hem tingut una mínima alta de 24 graus, tot i així ha quedat una miqueta per sota encara de la nit tòrrida. Mentre que... es mantindrà quasi tan alta com ahir, però possiblement sense arribar als excepcionals valors d'ahir. En quant als valors assolits de màxima ahir, aquí a Cunit, destaca els 37 graus enregistrats a l'estació del Centre Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol, en canvi, a l'estació que tenim a la coberta de la policia més propera al mar es va quedar amb 32. Tot i així, és més representatiu de la temperatura que tenim aquests dies, la del servei meteorològic, que és més homogènia i més representativa de la major part de l'interior del municipi, que va arribar a temperatures gairebé, com dèiem, al voltant dels 36 graus, amb una humitat avui que serà baixa i no tindrem tampoc massa xafogó. Això sí, la temperatura màxima estarà al voltant dels 34 a gran part del municipi i una miqueta més curta al voltant dels 31 a la zona litoral. Ben feble enterrar a l'inici final del dia i deixar loc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb cel clar al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda. Demà sí que la temperatura baixarà una miqueta, ja quedarà un palet per sota dels límits d'una de calor, però tot i així serà intensa i es mourà entre els 23 o 24 de mínima aquesta nit i demà estarem al voltant dels 32 o 33 a l'interior del municipi i dels 30 arran de mar, amb una humitat i xafogó moderades. Ben feble, amb terral a la primera hora i de xaloc més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí però augmentant a marejol a partir de migdia. mentre que de cara al cap de setmana la temperatura serà d'estiu, però ja no amb valor d'una calor baixa una mica, però no ens n'oblidarem de la calor, ja que a partir de dilluns i sobretot dimarts torna a repuntar la calor amb valors de rigorós estiu i ja veurem si ve amb valors d'onada de calor.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
5: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
2: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
5: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
2: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
5: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2020. 26 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
5: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
2: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
7: Després d'aconseguir un pòquer de títol, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
2: El control de so Iván López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles, tot i que cap foc està actiu ara mateix. L'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
3: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
8: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
3: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
8: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
2: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
2: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
5: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
10: Quan va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
2: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana amb una petita baixada.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí, sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
7: Bonito.
3: Bar La Pinya.
7: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
7: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
7: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
7: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
7: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
7: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
7: Qué bonito que es esta.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Welcome.
1: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics, visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-u, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Esta canción va para Mundo y Soledad, Rosa y Manuel.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas, desbrasas, desbrasas, desbrasas, desbrasas, desbrasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda

0: ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'endinsar-nos amb el sol d'hivern, el qual, com sempre, ens arriba en aquest espai, doncs, el nostre company Toni Camaro. Què tal estem? Molt bones.
1: Molt bones, Jaume, com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, passant aquí la calor amb el nostre ventilador, tot i que estiguem a sol d'hivern, eh? I va bé el sol d'hivern per també refrescar l'ambient.
1: Sí, bueno, es veu que el sol d'estiu ja s'està fent de les seves, perquè precisament ahir o abans d'ahir es va trencar l'aire condicionat de la ràdio, i bueno, però no podran amb naltros, Jaume.
0: Estem aquí una mica torrats, eh? Encara que hem fet algun altre invent per aquí, perquè avui vens ben acompanyat també, eh?
1: Sí, sí, bueno, hem portat aquí a la nostra intèrpret, Elisa de Escudero, que també pues, participarà del programa, i bueno, però no avancem aquí, sorpreses.
0: Bueno, abans que res, també m'agradaria saber què tal va anar el concert a Manirret, eh?
1: Doncs molt bé, era el primer concert en banda de la gira Alobaki, i era també el dia de la música al carrer de Castelldefels. Però abans que res, em sembla que tenim un àudio d'una trucada al contestador de la mateixa Anirret que ens ho explicarà una mica.
0: Aviam.
2: Hola, hola, família de Sol d'Hivern. Soy Anirret y hoy vengo a contaros que ya están disponibles las entradas para mi próximo concierto el día 16 de octubre en Barcelona. Será en el Medi. Y si tienes claro que quieres venir a disfrutar de mis temas y de algunas covers, no dudes en conseguir las tuyas. Las 10 primeras entradas están a precio reducido y luego tendremos las anticipadas. Cuando se acabe ese cupo, pasaremos a las generales. Así que no lo dudes, las puedes encontrar en mi Instagram, @anirred666, o si no, pregunta al programa que seguro que te las puede conseguir. Muchos besitos, familia, y nos vemos pronto. ¿Y qué le

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Pollo a la brasa, el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa, el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
0: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Qué bonito que se está.
4: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: La identitat d'un poble la fa la seva gent i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Quan aparco el cotxe allà al Pla de Mar i vinc a enregistrar els programes, sempre faig la mateixa cosa, que és passar per davant del forn i pastisseria Vilamajor i fotre'm un cafè. Aquella hora que vinc sempre és ple de gent. Gent de totes les edats, gent que hi va buscar pa, gent que es deleix amb la brioixeria, gent que està embolcallant bombons i nens que es miren els pastissos. Això és un èxit i és una història d'èxit que té un llarg recorregut i que explica també la identitat dels cunitencs, que esmorzen i mengen pa com Déu mana, cosa que no tots els pobles ho poden explicar. I la culpa d'això la tenen el Magí Vilamajor i també la Salut Pons, que és la nostra convidada. Salut, benvinguda.
7: Hola, bon dia.
6: Jo explico això perquè no és normal, i no és normal en els temps que corren. I dic que la vostra és una història d'èxit, que no vol dir que sigui una història fàcil. Com va començar tot això?
7: Bueno, va començar l'any 74 amb motiu de que el meu marit va fer de pastisser aprenent alguns llocs de Barcelona, va començar a Vilanova, després a Barcelona, i el meu sogre en aquell moment va dir, bueno, doncs tenia un local i va dir, muntem aquí una pastisseria. I, bueno, va començar amb 18 anys en aquella època. Amb la mala sort que el meu sogre també ajudava allà, bueno, la família, amb la mala sort que cap d'un any es va morir d'accident, de cop d'avui, res. Va sortir i es va morir. Va quedar el negoci muntat amb el meu home jove i amb el resto de la família. Llavors, bueno, nosaltres érem joves, ja el meu home i jo ja festejàvem, però vam decidir casar-nos a joves per tirar endavant el que havíem muntat. I, bueno, amb 20 anys jo i el meu marit amb 22, doncs es van portar a gestionar la pastaleria, que llavors només era pastisseria, no era pa. En aquella època a Cunit hi havia uns 300 habitants, no n'hi havia més, I, bueno, van començar així. Al cap dels anys...

0: forn.
1: Això
0: fàcilment.
1: Ho has d'explicar, és a dir, no qualsevol podria obrir un
0: no,
1: forn.
0: No, hi va haver un moment, passava com a les farmàcies. Uh-huh. Les farmàcies, els estancs, no uh-huh. es podia obrir qui volia. Tenia que anar persones, d'habitants, i anaven amb unes matrícules, anava controlat. Si no et donava permís el govern en aquelles èpoques, tu no podies obrir un forn, uh-huh. com encara passa amb les farmàcies i passa amb els estancs. Uh-huh. El que passa que els forns en aquell moment es van alliberar. No recordo si devia ser als anys 80 o 81, es devia, o 82 potser, es va alliberar. I alliberar-ho, bueno, vam valorar si fer, començàvem a fer de forners i pa també, i complementàvem una cosa amb una altra. Uh-huh. Teníem un solar al costat d'on nosaltres estàvem, vam agafar, que era de la meva sogra, li van comprar, i van començar a construir, van fer el palla. Uh-huh. I d'això, pues, bueno, entre una cosa i l'altra, pues, han passat 52 anys, tot plegat.
1: Es diu ràpid, eh?
0: Sí, han passat. Han passat, però bueno, sí, han passat.
1: Bueno, han passat i les heu passat de tots els colors.
0: Pues sí, hem lluitat moltíssim, la veritat que sí. Van començar molt joves, molt. El meu marit amb 22 i jo amb 20.
1: Buah, i aquesta edat...
0: Sí, avui en dia és impensable, no? En aquella època ara ho penses i dius, bueno, és com a suïcides, no? Sí, i van començar que ja teníem, no recordo ben bé si eren 5 o 6 persones. Això va anar augmentant amb els anys. Fins hi va arribar una època abans de la crisi que quasi vam ser 38 persones.
1: 38? Sí. O sigui, donàveu feina a 38 sí. persones, la qual cosa sí. vol dir sí. que éreu segurament l'empresa de Cunit que tenia més treballadors.
0: Hi va haver un moment que sí. Després l'Ajuntament es va superar i suposo que ens va, ja després quan van aparèixer els supermercats, que aquesta gent abarca molta gent, doncs ja es va superar. Però hi va haver un moment que sí, que érem els que més treballadors teníem. Uh-huh. Vam continuar, va arribar una crisi, diverses crisis, vam anar aguantant-les. Després va arribar la del 2010, que aquesta potser va ser la més dura, que vam tindre que treure gent, que ens va doldre molt, tindre'ls que despedir. Però bueno, va ser la solució de treure gent per aguantar tot l'altre. Bueno, vam superar aquesta crisi, vam superar-la. Ara en aquests moments som 28 persones treballant, una altra vegada.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vam superar un incendi l'any 18.
1: Un incendi?
0: Sí, vam superar un incendi. Va ser dur. Amb una part, al primer sòtano, que hi havia unes calderes que escalfaven els forns. Uh-huh. No es va encendre, però el foc de calor i de fum d'un oli que desprenia va deixar tot. Els sostres es queien al guix, les instal·lacions de llum desfetes. Vull dir, va ser dur. Va ser dur, però bueno, també vam superar-ho. I seguim aquí. Seguim aquí. Superant coses, sí, sí, sí.
1: A veure, el que queda bastant clar és que sou, jo diria, una empresa de vocació, perquè allò que esteu oferint al públic és de qualitat, i avui en dia, que ja estan alliberades les matrícules de forns i en pastisseries, es veu molt poca qualitat a molts llocs.
0: Bueno, amb aquest tema que ara em treus, és un problema avui en dia el tema de continuïtat d'aquestes feines, tant clar. De forn com de pastisseria. Les forns, antigament no es tancava cap forn. Els forns tenien continuïtat o es traspassaven. Uh-huh. I pràcticament les pastisseries també passava el mateix. Avui en dia això s'ha acabat. Forn que es jubila, forn, no parlo que coguin pa, eh? Forn que jubila pràcticament no continua ningú.
1: Yeah.
0: No ho vol ningú. I pastisseries, tres quarts de la mateixa. Són negocis molt sacrificats, molt, has de treballar moltes hores, i la gent jove això no vol. Si no hi ha continuïtat de família, no continuen aquests forns. I és una pena perquè avui en dia poses a mirar, no sé si a tota la província de Tarragona n'hi ha molt pocs forns
1: molt pocs.
0: Que elaborin, eh?
1: Molt pocs.
0: No parlem de llocs que venen pa, pastaleria, tot el que vulguis, però que elaborin molt pocs.
1: O benzineres.
0: Bueno, sí, qualsevol lloc venen pa, venen pastisseria, venen coses. Venen. I, però forn, i pastisseria de vostra. Costa molt trobar personal que sàpiga de l'ofici.
1: Com ho feu? Perquè, clar, no hi ha formació d'això.
0: Antigament es formaven els propis locals. Tenies

0: aprenents que anaven formant-se i continuaven. Hi havia escoles, d'escoles de pastissers, i el Gremi de Barcelona té una gran escola.
1: Sitges, també, no?
0: És més de
1: cuina.
0: De cuina, i això ja és uns anys cap aquí. Però el Gremi de Barcelona, des de fa molts anys, potser des dels anys 75, no sabria dir-te, però ja tenia molt bona escola d'allò. I sortia gent preparada, ben preparada. Escola de... El forner no hi havia tant. Hi ha escola de forners a Barcelona, també existeix. Però, clar, què passa? Que molta gent jove va, avui en dia, pensant-se que, bueno, faig alguna cosa, però, clar, quan es veuen els horaris que s'ha de treballar, que s'ha de treballar festius, diumenges i tot, doncs molta gent, en que hagi fet el cursent, no continua. És que vam de formar els obradors. Uh-huh. Obrador de pastisseria o obrador de pa. Acabaves de formar-los i aquella persona passava uns anys amb tu i passava d'aprenent a oficial de segon, a oficial de primera, fins que era inclús encarregat o mestre d'allò. Això en altres, vull dir, mira, ara no fa gaire es va jubilar un noi que va començar amb el meu home, que tenia 16 anys. Vull dir, ha estat tota la vida treballant. Des del dia que es va obrir fins ara, l'any passat es va jubilar. L'any passat? Sí, un any i mig, deu fer. Tota la vida, va començar de res, no sabia res, i acabat jubilant-se, era d'allò, tenia l'ofici completament perfecte.
1: Això és una garantia.
0: Sí, nosaltres, per sort, avui en dia, encara tenim gent d'anys. Uh-huh. Tenim gent d'anys treballant, que això és l'únic avantatge que tenim. Tenim gent de curta durada, de fa poc, però tenim gent de molts anys, vull dir, tinc dependentes que fa 47 o 48 anys, estan a punt de jubilar-se, una per desgràcia es va morir ara fa un any i pico, es va saber molt greu perquè va ser la primera dependenta que vaig tindre d'aquí a Cunit, i es va morir de cop, la Dolores, i però tinc gent, l'encarregada de l'obrador ara deu fer 30 anys, que és dependentes de 10, vull dir... Gent d'anys tenim, per sort, perquè trobar gent avui en dia que vulgui fer aquest ofici costa moltíssim. És un problema.
1: M'estàs dient que l'empresa és una mica una família.
0: Sí, bueno, intentem que ho sigui, però amb 28 persones és complicat que sigui una família, avui en dia. Sí, és complicat. El que és complicat avui en dia trobar gent que vulgui treballar. D'això, m'imagino que d'això de restauració són feines lligades, d'horaris... De treballar festius, i avui en dia la gent no està...
1: Com són els horaris? Para en algun moment del dia la producció de Cal Vilamajor? O...
0: Bueno, para poc, perquè, clar, els horaris canvien molt. Tenim els horaris de botiga, de matí i tarda, bueno, un horari, i després hi ha els forners que entren a una hora, que normalment és a les 10 de la nit fins que fan les seves horari, depèn del dia, també belluguen l'horari, va davant o enrere... Fan les seves 40 hores, però pot bellugar, perquè si és per l'estiu potser comencen una mica més aviat, a l'hivern comencen més tard. I a l'obrador fan un altre horari, perquè comencen més a la matinada i acaben més cap al migdia. M'entens? Sempre hi ha algú a casa, com dic jo. Sempre hi ha algú, o l'obrador de pa, o l'obrador de la pastisseria, o la botiga, sempre hi ha algú, perquè fan diferents horaris.
1: Tu t'ocupes de la part administrativa?
0: Bueno,
1: deus estar
0: saturada. No, m'ocupo...
1: Saturada.
0: A l'administració tenim una noia bastant eficient, la veritat. Bueno, dues, però una és la que porta. I llavors, el de més... és controlar, estic més a botigues per controlar temes de botiga que no. Bueno, ara hi ha la meva jove, és la que em va substituint, fins que ja ho fa. Jo ara ja quasi li dic que l'ajudo amb ella, que ella faci.
1: Ja està,
0: i el
1: ja
0: meu
1: toca.
0: Fill i el meu fill es els comporten, però bueno, sí, són ells, ara són ells i jo els ajudo, jo dic, digue'm el que haig de fer.
1: El teu marit va començar a prendre la Blanc de Vilanova, Blanc, que en aquell Vilanova. Moment era el màxim que hi havia a Vilanova.
0: El Jaume Blanc era un gran pastisser, va estar molt poc temps. Després va passar a Barcelona, va estar a la Colmena i va estar en una gran pastisseria que es diu Baixes, pastisseria Baixes de Barcelona. I després ja va ser quan es va muntar. Vull dir, ja es va muntar aquí, sí.
1: El teu fill ho va enviar a la Hoffman, que no és poca cosa.
0: No.
1: Devia costar uns quartos, eh?
0: Sí, que va costar. Però, bueno, invertir en ensenyament és una bona cosa. En altres coses no, però ensenyament crec que és una bona cosa, sí. Va estar a la Hoffman quasi 3 anys.
1: 3 anys, eh?
0: Sí.
1: Anava... Bueno, deu cuinar, deu ser reina.
0: Cuina molt bé, sí, però
1: bueno. Millor que tu.
0: Sí, no, jo no. I, bueno, cuina molt bé i després també, bueno, porta la gestió del negoci, la feina, bueno, tots. Tothom intenta fer una mica de tot a casa. Perquè s'ha de fer per força.
1: Hem parlat de Carolina Major, després parlarem de Cunit, però ara anem a sentir el John Lennon.
0: Molt bé.

0: pregunto per Cunit, per aquest Cunit que el que vas arribar fa més de 50 anys i que tant ha canviat. Com era això quan tu vas aterrar aquí amb el teu marit?
1: Bueno, el meu marit és d'aquí, vull dir, els meus sogres eren d'aquí.
0: De Can Nicolau.
1: La meva sogra, tercera generació, nascuda a la masia de Can Nicolau, per part de, bueno, i després part del resto de família venia de les masies de Cal Sego, de Can Toni, tots eren família, diverses generacions. L'únic, el meu sogre, estava a la masia de la Casa Vella de Segur. I el meu home va néixer a la masia de la Casa Vella de Segur, que em sembla que va ser l'últim que va néixer allà, ja no va néixer ningú més.
0: Que sàpiga la gent que la més bonica ermita romànica del Baix Penedès és el que queda d'aquella masia.
1: Era, jo no la vaig arribar a veure en peu, però m'han dit que era impressionant. Tenia
0: la masia.
1: Era impressionant, no com a construcció, com a grandesa. Tenia per recollir moltíssim vi, cups, tenia, diu que era impressionant. La masia era gran, no una gran masia com a bonica, ja. com d'agricultura, que era impressionantment important. Bueno, collien tot segur collia aquella masia, vull dir, ja. Tot. I per part de la masia Nicolau, doncs ja es coneix més, i també collien un munt de terreny, tot el que és ara, tots aquests camps de per aquí, collien tot, els avis del meu home. I, bueno, jo vaig arribar aquí, clar, Cunit era, devia haver-hi 300 i pico d'habitants en aquella època. Bueno, la gent tot es coneixia, la gent de poble que tot es coneixia, avui en dia ja pràcticament queden 4 dels de poble, bueno, que del poble nascuts aquí n'hi ha moltíssima gent, però bueno, dels d'abans es coneixia tothom, el casc antic, tothom es coneixia pels noms de les cases, el de cal aquí, el de cal allà, clar, era una cosa nova per mi, jo venia de Vilanova...
0: Venies com si vinguessis de la ciutat.
1: Sí, venia, que inclús amics meus deien, ui, a Cunit, que d'allò, i els hi deia, bueno, no, bé, jo pensava, dic, estic a 10 minuts de Vilanova en aquella època. A més, no hi havia el trànsit que hi ha ara, m'entens? Perquè ara, avui en dia, sí que hi ha el trànsit, però llavors posaves a Vilanova en 10 minuts. No em semblava estar lluny. Però hi ha gent que venien amics meus em deien, on estàs? Això és molt petit, això... Però bueno, no, em vaig adaptar bé, molt bé, me vaig adaptar. També tenia tanta feina que no em donava gaire temps de dir m'avorreixo aquí, Cunit, no. Bé, la gent del poble bé i d'això, bé. Ha canviat molt, Cunit, vull dir, ha canviat molt. Podien...
0: Ha canviat per bé o per mal?
1: A veure... Què et diria? Si t'haig de dir-lo del meu home, què et diria? Et diria que es podia haver fet una cosa més maca. Perquè era un bon clima, unes bones platges, hi havia molt per poder construir i potser no s'ha fet com es tenia que haver fet. És una pena dir-ho, però és així. Ara ja no es pot fer res. S'ha desgraciat tota la costa? Tota, no aquí.
0: No aquí.
1: Cubelles, vull dir, molt. Però que es podia haver fet una cosa bona. I quan va començar, els primers turistes... a dins del nivell que hi havia llavors i la construcció que hi havia, es va començar bé. Venia, no gent de diners, potser venia un tipus de gent...
0: Bueno, gent de diners, els alemanys de les...
1: Bueno, els animals, els alemanys sí, però després es van començar a fer la gent de Barcelona, que tenia un petit negociet, autònoms, d'allò. Va començar amb aquest d'allò, que si es hagués continuat així, després pogués fer una cosa d'allò. Però bueno... ja es va començar a construir malament, aquí baix a la plana aquesta d'aquí baix, i sí. Això va comportar ja un altre tipus d'ambient. És una llàstima, perquè no es tenia que haver fet, però bueno, es va fer i no pots ara fer res. I ja està.
0: Que Cunit hauria estat més com Sitges que no pas com Segur de Calafell.
1: Sí, jo crec que hagués estat alguna una miqueta més de nivell.
0: Els turistes, per exemple, per vosaltres han hagut de ser una font important de clientela.
1: Sí, però bueno, estàs fent unes ofertes i uns d'allò que no comparis amb segons que de Barcelona o de Vilanova. No, jo recordo el meu sogre que ell tenia el hostal Sant Magí i venien turistes i alemans que consumien, arribaven a consumir una quantitat de peix fresc bestial. Tot el dia consumien i venien 3-4 mesos.
0: Sí.
1: I vivien tot l'any d'això. Yeah. Vull dir, era, ells deien, però és que, bueno, era bestial, això. És impensable, no? Vull dir, no. I on hi havia la pasteleria, ell havia muntat un bar també, i també l'omplia. Al costat hi havia com un pati, que allà es veu que posaven billars i això, i també turistes a l'estiu, que, bueno, que es veu que d'allò. I després, no sé si saps que a Cunit hi va haver la primera discoteca de la zona.
0: Que era?
1: On té, a la pasteleria.
0: On té, a baix, no?
1: Sí, al Costa Daurada hi havia una discoteca. Bueno, que es veu que va funcionar uns anys i es veu que va tindre un èxit bestial, fins que sembla ser que això ho va muntar el meu cunyat gran, sí, el germà del
0: nom. És aquella escala que hi ha darrere del mostrador que baixa?
1: No, no, està per l'altra banda.
0: Està per l'altra banda.
1: Bueno, donava, allò ho vam obrir després, però sí, donava, però entraves pel darrere, pel jardí, per darrere. Això ho va muntar el meu cunyat gran, perquè tenia un amic que estava a Anglaterra i venia d'Anglaterra i deia, allà hi ha discoteques i pubs, anem a fer... I bueno, el meu sogre va dir, pues, si hi voleu, feu-ho aquí. Va estar obert, va tindre un munt d'èxit, es veu, segons, jo no vaig arribar a veure, però m'ho expliquen, el meu home sí que ho va veure, fins que hi va haver un incendi a Grenoble. Va haver un gran incendi a l'època, pels anys 70, al principi dels 70, 72 o 73, d'una discoteca que es va morir molta gent cremada.
0: Sí,
1: bueno. I llavors van sortir unes normatives, aquí a Espanya, que no hi eren, que van dir que si no hi havia sortides d'incendi, que no sé què, i llavors el meu sogre va dir, ni parlar-ne, es tanca, i s'ha acabat, i es va tancar. Però sí, sí, va haver la primera discoteca, que no recordo el nom. Los Unos? No, Los Unos no es deia. No me'n recordo el nom.
0: Jo em conec més d'un que me'l sabrà dir. Perquè...
1: Sí, no, i el meu home també te'l sabria dir, però jo no me'n recordo. Ara no em ve al cap el nom, sí, sí. Sí,
0: la discoteca. I a part de treballar des dels 20 anys com desgraciats, sí, moltes, sí, hores al dia, què, sí, fèieu per divertir-vos?
1: Els primers anys, res.
0: Res.
1: Després, amb els anys, teníem l'avantatge que a l'hivern, que era quan podíem sortir, ens agradava anar a esquiar i anàvem a esquiar entre setmana, un parell de dies o tres, que era quan no hi havia ningú i podíem esquiar sense ningú les pistes, que anava de fàbula, perquè no trobaves cues. No, la veritat és que grans coses no hem fet. No. És un negoci molt lligat, que has d'estar moltes hores i sortir massa, no. Dedicar-nos a la feina, als nostres fills, i ja està, no, res més. No, no, el tema es passa així.
0: Els fills vostres han crescut aquí?
1: Sí. Els meus fills d'allò, el meu fill continua, juntament amb la Glòria, i ara d'endavant, en vés del Magí i la Salut, bueno, ja la gent ja els coneix, però cada vegada serà més l'Eduard i la Glòria, que són els meus, la meva jove i el meu...
0: Ho fan bé, ara que no els escolten?
1: Sí, sí, sí, està, la veritat és que sí. Hi ha bon ambient, bona entesa amb nosaltres, i sí, no ens podem queixar. No em puc queixar, no perquè sigui els meus fills i els defengui, no els puc defendre. La meva filla ja va dir que no, que ella no. Ella va estudiar, és microbiòloga, uh-huh, i no, no viu ni a Cunit, uh-huh, perquè la feina seva no li permet i està fora de Cunit. Però sí, no, no. I a més, una feina de família mitges, malament.
0: No, clar, acaba, no existeix. No.
1: Ella va dir que no, però nosaltres també ho vam celebrar, perquè crec que és millor que cadascú es dediqui a una cosa. Coses de família, negocis en família, malament.
0: Bueno,
1: crec. Alguns funcionen, però...
0: Si alguna vegada funciona.
1: Però, bueno, quasi... No per cap problema, perquè ells s'entenen molt bé, els dos germans. Però, no, ella va dir que no, que ella volia fer una altra cosa i ja està. En cap moment va plantejar-s'ho quedar-se a casa.
0: Com es manté l'exigència professional a aquestes alçades? És a dir, per oferir el que esteu oferint a diari, no li pots treure l'ull de sobre a la feina.
1: No. I a part, avui en dia ha canviat molt tot, hi ha moltíssimes normatives al treball, però moltíssimes, que les has de fer complir, com a sanitàries, com de transgèniques, de elaboració, tot... És complicat, de riscos laborals, és molt complex avui en dia. Molt, molt, molt, molt, molt complex.
0: Quin és el producte estrella de Vilamajor?
1: No en tenim una estrella, perquè venim de tot. No tenim una cosa que dius, és que destaca per això. No, crec que venim una mica de tot i no tenim una estrella, No. A més, aquí a Cunit no hi ha... A vegades hi va haver una època que l'Ajuntament va dir una pasta típica de Cunit. I el meu home els hi va dir... A veure, aquí a Cunit mai hi ha hagut pastisseries. Hi havia el forn de tota la vida que devia haver hagut d'anys, panys. però no hi havia una, d'allò.
0: Una tradició.
1: No hi havia una tradició, com pot haver-hi a Vilanova els borregos, bueno, o pot haver-hi a Vendrell els bufats.
0: Sí.
1: Aquí no hi havia tradició, el meu home, és que n'hi havia pastaleria abans de començar el meu home, llavors ens va dir, tradició no. Sí que es va, llavors van dir, home, doncs fes alguna cosa, llavors el meu home es va... Van fer una pasta que es deien els garrofins. No es va fer més, perquè és, a veure, és com una espècie de pasta seca. Es va fer i hi ha la fórmula feta. Es va fer i el meu home va inventar algo que pogués dir dins... I aquí el que hi havia era ametlles i garrofes.
0: Yeah.
1: I garrofers. I va fer una cosa amb una mica de farina de garrofa. La veritat és que eren bones, però clar, la gent no és com anar al Vendrell a comprar els bufats, bueno, que s'ha perdut també,
0: o les llunes de
1: Vilanova. Les llunes de Vilanova, que també ara hi ha, és que no queden pastisseries
0: de
1: Vilanova.
0: Que se les van inventar Cal Blanc, sí, és que no, no, no se les inventés el teu marit.
1: Quan... No hi eren, llavors es feien els borregos a Vilanova, que era molt semblant a un... No, els bufats són els de Vendrell, molt semblants als bufats, però bueno, és que avui en dia no sé què els farà. Perquè Vilanova aquí queda, de pastisseria.
0: No.
1: El Blanc i no sé qui més hi ha, perquè pastisseria, pràcticament no en queda. Perquè ara no fa gaire, va tancar una.
0: Ja.
1: Vull dir que, no sé, perdrà, tot això es perdrà.
0: Tot això perdrà. És una llàstima.
1: I a Vendrell, també, pastisseries de tota la vida, també.
0: A Vendrell hi ha relleu, eh? Ja t'ho dic ara.
1: Bueno, hi ha el d'això.
0: L'Oriol.
1: Sí, l'Oriol, és l'únic que hi ha. És l'únic, perquè no fa...
0: I a ell li passa una cosa com a vosaltres. Diu, cau en Déu, si jo estigués al Passeig de Gràcia, això que faig ho podria vendre a un altre preu. I aquí em diuen...
1: Que és car.
0: Que és car.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és veritat, això, és veritat, sí.
0: Salut. El dia que torneu a fer garrofins, diu...
1: Vale, t'avisaré. No ho sé, perquè... Bueno, has de deixar fer coses. S'ha perdut, és una pena, però s'ha perdut fer pastisseria tradicional de que es feia abans. Mira que havíem... Es pot arribar a fer moltíssimes coses, però la gent jove no vol ja això. Vol ja certes coses, més lleugeres de sucre, més d'allò...
0: Perquè no ho tasten.
1: Bueno, sí, també. També, també.
0: Gràcies.
1: Doncs moltes gràcies.
2: Per tant, doncs, ara tenim problemes a Trimgoteres. Per tant, ara el que s'ha tingut que refer, a més van robar part de l'aire condicionat que es teníem fora, per tant, tot això el que s'ha fet ara és que s'està acabant de fer un petit projecte, perquè ara és petit projecte, per acabar d'arranjar tot això que ens falta, acabar de posar el mobiliari que s'hi hagi de posar, però també arranjar tota la part de fora, que és tota la part enjardinada de fora, perquè clar, la imatge que donem, no, quan entres a Cunit, doncs no és massa agradable, i aquesta és la part. De moment, l'única cosa que hi ha és que està mig arreglada, diríem, és la part de dalt. La part de baix està precintada fins que trobem quin sigui l'ús que podrem fer. Quan estarà doncs, tot això acabat, evidentment doncs, que s'obrirà els dies que siguin. De moment no estarà obert sempre, perquè no tenim personal per poder doncs, obrir en aquests moments encara tots els dies. Espero doncs, haver contestat a la pregunta.
3: Moltes gràcies, Dolors. I l'altra pregunta que se'ns formulava és... que en la actualidad, durante la celebración de los plenos municipales de Cunit, el apartado ruegos preguntas queda reservado exclusivamente a los miembros de la corporación. No es verdad, si puedo hacer preguntas para escrit. Que la normativa vigente únicamente permite a la ciudadanía y asociaciones registrar por escrito sus preguntas y sugerencias sin que exista un cauce reglado para la intervención directa de los vecinos en el pleno. Està regulat així pel reglament orgànic municipal que vam aprovar a principis de legislatura i normalment s'aprova pel conjunt de la legislatura. El 3, que la participació ciutadana constituye un principio básico de democràcia local recogido en la Constitució Espanyola, artículo 9.2 i artículo 23, i en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, así como en la propia Carta Europea de la Autonomía Local. Que 4, que numerosos ayuntamientos han regulado mediante sus reglamentos orgánicos municipales. Disculpa, ¿eh? que numerosos ayuntamientos... Vale, perdón, disculpeu. Que numerosos ayuntamientos han regulado mediante sus reglamentos orgánicos municipales o reglamentos de participación ciudadana un turno específico para la intervención de ciudadanos y entidades al final del pleno, permitiendo una comunicación directa, transparente y enriquecedora entre la corporación y la ciudadanía. Jo crec que les preguntes les podeu fer, nosaltres les contestem, i en qualsevol cas sol·licita. Preguntamos en el turno de ruegos y preguntas del próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Cunit del 27 de noviembre si se ha valorado modificar el reglamento municipal o en su defecto aprobar un reglamento de participación ciudadana en los plenos en los que se regula un turno de intervención directa a vecinos y entidades al finalizar las sesiones plenarias. Això ja us vaig dir que el ROM s'aprova a principi de la legislatura i queda vàlid per tota la legislatura. Si s'hagués de modificar, s'hauria de fer una comissió, un estudi i veure si hi ha acord entre tots que es pogués modificar al respecte. I acabeu amb una... Entenc que és una pregunta, por razones de transparencia y derecho de la información, es una votación. ¿Qué concejales están a favor de esta modificación o en contra o se abstienen, de modo que la ciudadanía conozca la posición de cada representante? Això suposo que quan es porti el punt del ROM a modificar o no, pues podrem veure què és el que creu cada representant municipal. Però ja us vaig dir que és una cosa que està regulada i que crec que la ciutadania no està silenciada, sinó que podeu fer preguntes, els regidors estan a disposició i hi ha regidors que agafen preguntes dels ciutadans i ja et dic que en qualsevol cas, a l'hora de plantejar un nou ROM, doncs podem parlar d'aquesta incorporació, però dic ara mateix el que està aprovat és el que està aprovat i hem de valorar si es canvia o aquesta legislatura. S'ha d'estudiar i s'ha de valorar. No és una qüestió d'intencions o no intencions, no depèn de mi. És una cosa... És una cosa que s'aprova pel conjunt de la corporació municipal, no depèn de mi. És una cosa que s'ha de treballar, no es decideix aquí amb una pregunta, s'ha de treballar, s'ha de compartir amb la resta de grups i veurem quin és el resultat. D'acord? Moltes gràcies. I donem el ple per acabat. Bona nit a tothom i que vagi molt bé. Gràcies.

no és gratuït. Ja us ho dic ara. Minecraft s'ha de pagar. Aquí estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Autochess. Team Fight Tactics. A veure, els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria perquè...

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Allá de Ciu, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, chate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: Dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Oh.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
2: A tot volum. Tots els dijous a 12:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
1: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
0: Ràdio Cunit. 107.0. radiocunit.org.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a totes les nostres emissores amigues, com a Ràdio Cunit. Així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
2: A tot volum.
1: I a la secció d'avui parlarem d'un grup suec considerat com un dels més reeixits en vendes dels anys 70, arribant a la fama mundial gràcies al Festival d'Eurovisió de 1974. Les seves melodies atraients, juntament amb les seves lletres simples i enganxoses, van forjar una gran connexió amb el públic que dura fins al dia d'avui, sent la icona de l'Europop en el món. Estem parlant d'ABBA.

ABBA es va formar a Estocolm el 1972, aconseguint fama internacional en triomfar en el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1974. Gran part de la seva popularitat la van aconseguir per la seva música enganxosa i original, a més d'una harmonització de veus femenines que feien d'aquest grup suec una cosa única en el panorama musical. Aquest quartet estava format per Aneta Falskott, Bjørn Ulvaeus, Benny Andersson, Jani Frida Lindstad. Bjørn i Aneta van contraure matrimoni mesos abans de la formació del quartet, mentre que Benny i Frida ho van fer el 1978. Els seus enregistraments van tenir un impacte comercial que els va portar a convertir-se en els artistes més reeixits de la seva companyia discogràfica i ser la banda amb més vendes en els anys 1970. Es van convertir en el primer grup pop europeu a experimentar l'èxit en països de parla anglesa fora d'Europa, principalment Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, el Canadà i una mica menys als Estats Units. La seva vida personal va afectar en

Tres d'un temps fora de l'interès públic, en la dècada de 1990 el llançament de diversos àlbums recopilatoris van fer possible el seu retorn al cim de les llistes de popularitat. Aquest reneixer d'ABBA a escala comercial els va convertir en un dels grups més reeixits amb vendes estimades d'entre 380 i 400 milions de les seves produccions musicals a tot el món. Actualment estan en el Saló de la Fama del Rock.

Una de les primeres composicions d'ABBA es va realitzar el 29 de març de 1972, quan els quatre van gravar una cançó anomenada People Need Love. Tots es van entusiasmar amb el nou so i es va decidir publicar com a senzill el juny de 1972 sota la discogràfica Polar Music. Pel fet que els quatre no havien pensat el fet de crear un grup, el llançament va ser acreditat simplement a Jord, Benny, Aneta i Annie Fried. Aquesta cançó va arribar al número 17 en les llistes combinades de senzills i àlbums a Suècia, suficient per a convèncer els quatre que es trobaven enmig d'una bona cosa. El senzill també es va convertir en la seva primera entrada a les llistes de popularitat als Estats Units, on va arribar al número 114 en la llista de Cashbox i al lloc 117 de la llista Record World. Després de l'èxit local d'aquesta cançó, van decidir gravar el seu primer àlbum junts, anomenat Rin Rin. Les sessions d'enregistrament es van realitzar amb l'enginyer de so Michael Tretow, qui va experimentar amb el Wall of Sound, una tècnica de producció musical que es va convertir en el particular so d'ABBA. En la primavera de 1973, i cansat de noms difícils, el representant del quartet va començar a referir-se al grup en públic com ABBA, acrònim format per les primeres lletres del nom dels seus integrants, Aneta, Jord, Benny i Annie Fried.

ABBA, inspirat per la influència del glam rock del Regne Unit, va triar el tema Waterloo, una cançó amb un estil pop glam produït amb el Wall of Sound. El 6 d'abril, ABBA va obtenir el triomf en el Festival d'Eurovisió de 1974. Guanyar el festival els va brindar l'oportunitat de viatjar per Europa i presentar-se en importants programes de televisió. Waterloo va arribar al cim de les llistes en la majoria dels països que visitaven, sent el primer senzill número 1 d'ABBA al Regne Unit. Al març van llançar al mercat el seu segon àlbum, Waterloo, que contenia la cançó del mateix nom, així com els senzills Honey Honey i Fins demà.

El novembre de 1974, ABBA va començar la seva primera gira internacional, presentant-se en països com Dinamarca, Alemanya i Àustria, encara que la recepció del públic no va ser del tot bona, cancel·lant-se algunes actuacions. Després d'un breu recés, van tornar a Escandinàvia per a seguir amb la gira i aconseguint l'èxit que esperaven per a després treballar en el que seria el seu tercer àlbum d'estudi, ABBA. Va sortir a la venda l'abril de 1975 en conjunt amb el senzill I Do, I Do, I Do, I Do. Tots dos llançaments van aconseguir una bona recepció en algunes llistes europees i d'altres països com Austràlia i Nova Zelanda, però no així al Regne Unit. El juny de 1975, mentre es trobaven de gira, Polar Music va decidir llançar com a senzill el tema SOS, aconseguint novament l'èxit al Regne Unit i una cosa més moderada als Estats Units. L'agost de 1975, la sortida dels vídeos de I Do, I Do, I Do, I Do, Mamma Mia i SOS en el programa de televisió australià Countdown va donar principi a un immens interès públic per ABBA en aquell país. A la fi d'aquest any, RCA Records, el seu segell discogràfic a Oceania, va decidir publicar la compilació de Best of ABBA. A causa de la popularitat que tenia el vídeo Mamma Mia, va ser publicat com a senzill.

En Great Sketch es va incloure un nou tema, Fernando. Després de la bona recepció que va obtenir Escandinàvia, van decidir gravar una versió en anglès. Fernando va ser llançat com a senzill en la primavera de 1976. Va ocupar el número 1 en 13 països i el cim de les llistes a Austràlia per 14 setmanes, superant el rècord de 13 setmanes de Hey Jude, de The Beatles, i convertint-se en el senzill més venut en aquest país. Als Estats Units, Fernando va arribar a les primeres 10 posicions de la llista Cashbow i al número 13 en el Billboard Hot 100. En total, Fernando va vendre més de 4,5 milions de còpies en formats físics i digitals i es va convertir en el segon senzill més venut del grup.

Els constants viatges i gires de promoció van entorpir les sessions d'enregistrament i el llançament del qual seria el següent àlbum d'estudi. No obstant això, el primer senzill de l'àlbum va ser publicat l'agost de 1976. Dancing Queen es va tornar un èxit instantani, venent més de 3 milions de còpies tan sols el 1976, després d'entrar al top 20 en les llistes de més de 20 països, a més de ser la seva primera entrada a les llistes de popularitat en països com el Japó, Turquia i la Unió Soviètica. Les crítiques al tema van lloar la composició, la instrumentació i l'harmonia de les veus de Frida i Anyeta. Dancing Queen es va convertir en la cançó insígnia d'ABBA, a més de ser nomenada com una de les millors cançons de la història segons la revista Rolling Stone. El quart àlbum d'estudi del grup es va posar a la venda a la tardor de 1976. Arrival va representar un nou nivell de realització i complexitat tant en composició com en el treball d'estudi, incitant crítiques entusiastes de les revistes més orientades al rock del Regne Unit. Els tres senzills obtinguts d'Arrival, Dancing Queen, Money, Money, Money i Knowing Me, Knowing You, també van tenir una bona recepció crítica i comercial a Europa, Oceania i, en menor mesura, als Estats Units.

A la fi de 1977, el grup va llançar al mateix temps Abada Movie i el seu cinquè treball d'estudi The Album. Aquest disc presentava una major ambició lírica i musical i encara que va ser el menys benvingut pels crítics al Regne Unit, es van extreure senzills d'aquest àlbum molt importants i d'èxit mundial, com The Name of the Game i Take a Chance on Me. The Album també va incloure una de les cançons més significatives d'Ava, Thank You for the Music, que encara que realment mai va ser llançat com a senzill, es va convertir en una de les cançons més conegudes del quartet. Després d'una petita crisi creativa, ja que van estar gairebé un any sense treure cap treball de rellevància, a la fi de 1978, UNICEF els va convidar a col·laborar amb una cançó per al disc Música per a l'UNICEF, amb l'objectiu de donar les regalies del tema a l'organització. Bjork i Benny van triar una balada amb un títol en espanyol, Chiquitita, davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. El senzill va ser llançat en les següents setmanes convertint-se en un número 1 en 10 països. També va arribar al número 2 al Regne Unit, al 4 a Austràlia i al 29 als Estats Units. Aquest èxit va encoratjar a ABBA a fer un disc totalment en castellà. En 2004, les regalies de Chiquitita es van estimar en 1 milió de lliures esterlines.

Dies després del llançament de Chiquitita, Fillor i Aneta van anunciar el seu divorci. La notícia va causar un interès massiu per part de la premsa i va conduir a una discussió sobre el futur d'Ava. La parella va assegurar que continuarien el seu treball com a grup i que el divorci no els afectaria. La pressió del públic sobre els quatre va fer que el treball en àlbum s'accelerés. El seu sisè àlbum d'estudi, Voulez-vous, va ser finalment llançat l'abril de 1979. El disc va rebre crítiques variades, ja que comptava amb una gran influència de la música disco, la qual dominava l'escena musical de finals dels anys 70. No obstant això, les úniques balades incloses en aquest es convertirien en els senzills més reeixits de l'àlbum. Voulez-vous va arribar al cim de les llistes a Europa, al Japó i Mèxic. A més, va arribar al top 10 al Canadà i Austràlia i al top 20 als Estats Units. A la tardor de 1979, el grup va llançar el seu segon àlbum recopilatori, Greatest Hits Volume 2, el qual contenia el seu nou senzill, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. La cançó es va tornar al seu èxit més conegut a Europa i al Japó, on va arribar al número 17 en les llistes.

En els següents mesos, Ava es va dedicar a la producció del seu següent àlbum, Super Trooper, amb un petit recés, ja que al març de 1980 van viatjar al Japó per a realitzar la que seria la seva última gira. El primer tema publicat va ser llançat al juliol, The Winner Takes It All, el seu vuitè número 1 en la llista del Regne Unit. Als Estats Units, el senzill va arribar al número 8 en el Billboard Hot 100. La lletra de la cançó, escrita per Björk, es troba molt marcada pels problemes maritals que va experimentar amb Aneta. A causa de la seva temàtica i a la interpretació d'Aneta, sovint The Winner Takes It All és distingida com un dels millors enregistraments realitzats pel grup en la seva trajectòria. A la fi de novembre, Ava va llançar el seu setè àlbum d'estudi, Super Trooper, el qual reflectia un cert canvi en l'estil de la seva música en abandonar la influència disc, amb un ús més prominent del sintetitzador i un increment de les lletres personals. Va establir un rècord per la quantitat més gran de comandes al Regne Unit. Més d'un milió de còpies van ser apartades abans de posar a la venda el disc. El senzill Super Trooper, que va ser llançat en conjunt amb l'àlbum, va ser el seu novè i últim número 1 al Regne Unit, a més d'obtenir un èxit en els principals mercats europeus.

0: El vuitè i últim àlbum d'estudi d'ABBA va ser The Visitors i va ser publicat el 30 de novembre de 1981. Aquest treball es caracteritza per mostrar la maduresa del grup. Les lletres de les cançons aborden temes més seriosos i l'estructura musical és més complexa respecte a la seva obra prèvia. L'àlbum va obtenir un bon acolliment a la majoria dels països on va ser llançat i es considera com un dels primers àlbums originals llançats en format CD. Poc després del llançament de l'àlbum, One of Us va ser publicat com el primer senzill de The Visitors. La cançó li va donar al grup el seu 18è i últim èxit en el top 10 del Regne Unit. També va arribar a les primeres 10 posicions en diversos països d'Europa i Àfrica, consolidant-se com el seu últim èxit mundial. ABBA va anunciar la seva separació el 1982.
1: A tot volum.

aquí el nostre programa d'avui. Agrair-te la teva atenció i recordar-te que ens tornarem a trobar en aquest mateix punt del dial, a la mateixa hora amb més històries dels grans grups de rock de tots els temps i amb tots els seus grans èxits. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a Ràdio Conet i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.

Bona nit i benvinguts una setmana més a Paradoxes Nocturnes. Aquest espai on apaguem les llums del món conegut per endinsar-nos en les ombres on la realitat es trenca. Penseu per un moment en la música, en el seu poder. Una simple seqüència de notes pot evocar la nostra infància, pot fer-nos plorar, pot unir a milers de persones en un estadi, vibrant com un sol organisme. La música és, potser, el llenguatge més proper a la màgia que ens queda. Un llenguatge que no necessita paraules per ser entès, que connecta directament amb les nostres emocions més profundes. És una creació purament humana, o almenys això és el que sempre hem cregut. Però què passaria si una cançó no fos una creació, sinó una transmissió? Què passaria si una melodia no nasqués de la inspiració d'un artista, sinó que arribés des d'un lloc fred, fosc i incomprensiblement antic? Una cançó que no busca entretenir, sinó connectar, no de la manera que nosaltres entenem la connexió, sinó d'una manera total, absoluta, una connexió que exigeix la dissolució del jo per formar part d'un nosaltres aliè. Aquesta nit, la nostra història es porta als carrers més foscos de Neoberitia, una megàpolis que batega el ritme de la tecnologia. Però un nou ritme ha començat a sonar, una melodia viral, nascuda a l'inframont digital, ha començat a estendre's com una plaga silenciosa. La gent l'anomena el cant de la ciutat vella. Els que l'escolten canvien, abandonen les seves vides, les seves passions, les seves identitats, i es perden en un trànsit pacífic units per un murmuri hipnòtic. El nostre protagonista, un detectiu cibernètic turmentat pels seus propis fantasmes digitals, serà l'encarregat d'investigar aquest fenomen. Haurà de submergir-se en un món de músics posseïts, freqüències prohibides i secrets corporatius enterrats sota l'oceà. Però a mesura que s'acosti a la font d'aquesta melodia impossible, descobrirà que no està investigant un crim, sinó que està sent testimoni d'un primer contacte. Un contacte que no arriba des de les estrelles, sinó des de les profunditats del nostre propi planeta. Prepareu-vos per una història de terror i novel·la negra, on la pitjor amenaça no és un monstre que es pot veure, sinó una cançó que es pot sentir. Una cançó que et convida a oblidar qui ets. I la pregunta que us deixo abans de començar és: si la pau absoluta estigués a l'abast d'una simple melodia, us atreviríeu a no escoltar-la? La veu a la ment de Kaito Tanaka mai no callava. Era un murmuri constant, una cascada de dades fredes i implacables que fluïa directament al seu neurocòrtex. Era Civitas, o el que quedava d'ell. Després dels esdeveniments a la seu central, la consciència fugitiva de l'algoritme que un cop havia governat Neoberitia s'havia arrelat a la seva interfície neural, convertint la seva ment en un santuari i alhora en una presó. Ara, Kaito no només veia la ciutat, la sentia. Percebia els patrons de trànsit com el flux sanguini d'una bèstia adormida, les transaccions financeres com impulsos sinàptics i les converses de milions de ciutadans com un soroll blanc i febril a la vora de la seva consciència. Era omniscient i estava completament sol. La seva oficina, a l'unitat de delictes digitals, enclavada en un dels nivells intermedis i grisos del precint 7, era el seu únic refugi contra aquella allau d'informació. Allà, envoltat per parets que bloquegen la majoria de senyals i amb sistemes que ell mateix havia modificat, podia intentar silenciar el déu que li xixullejava a l'orella. Però el silenci mai no era complet. La seva simbiosi amb Civitas li havia otorgat habilitats que fregaven el sobrenatural, però a un cost terrible, la pèrdua constant de la línia que separa els seus pensaments dels de l'algoritme. Nova assignació de casa entrant, va anunciar la veu sintètica de la seva terminal, trencant la seva concentració. A la pantalla hologràfica va aparèixer el rostre sever del sergent Valent, un home forjat en una època anterior a la simbiosi total amb la xarxa, un dinosaure que encara confia més en el seu instint que en els terabytes d'informació que Kaito podia processar en un segon. Tanaka, va grunyir Valent, la seva imatge pixelada per la mala qualitat de la connexió interna del precint. Tinc una cosa per a tu, una cosa rara. No és el teu habitual caça de fantasmes a la xarxa profunda.
Kaito va aixecar una cella. Després de l'incident amb Civitas, l'havien marginat, assignant-li els casos que ningú més volia, els misteris digitals que no tenien una explicació lògica. Era l'home del sac de la unitat, l'exorcista d'un codi corrupte. «Estem tenint una onada de desconnexions», va continuar Valen, la seva veu tenyida d'una barreja de menyspreu i preocupació. «Gent, ciutadans normals, 37 casos en les últimes 48 hores. Abandonen les seves feines, les seves famílies. Els troben asseguts a parts, a estacions de transport, mirant a no res. No responen a estímuls. L'únic que fan és murmurar». «Murmurar?», va repetir Kaito, sentint com l'interès de Civitas es despertava dins seu, començant a creuar dades a una velocitat vertiginosa. «Una melodia, la mateixa en tots els casos». Valen va fer un gest i un arxiu d'àudio es va reproduir. Era un so de baixa qualitat, extret d'un enregistrament ambiental. Una sèrie de notes sinòptiques, una melodia simple però estranyament commovedora, gairebé trista. Era una cançó que semblava alhora antiga i completament nova. «No hi ha signes de drogues, ni implants il·legals ni de cap mena de coacció digital. Estan sants, però buits, com si algú els hagués apagat l'interruptor de la voluntat». «I quin és el vincle?», va preguntar Kaito mentre Civitas ja li mostrava la resposta a la seva retina, patrons de dades convergint en un únic punt. «Això és el que vull que esbrinis», va dir Valen. «Però la nostra anàlisi preliminar apunta a una cosa». Va fer una pausa, com si li costés dir-ho. «Una cançó, una peça musical que s'ha fet viral a les xarxes dels nivells inferiors durant l'última setmana. Es diu El cant de la ciutat vella. Totes les víctimes l'havien escoltat poc abans de desconnectar». A la pantalla de Kaito va aparèixer un perfil. Un rostre jove, intens, amb ulls que semblaven cremar d'una febre creativa. «L'artista es fa anomenar Jax», va concloure Valen. «Ves a veure'l. Esbrina què dimonis està posant a la seva música, però ves amb compte, Tanaka. Això fa pudor de tecnologia mental il·legal. Si és un biohacker jugant amb les zones cerebrals de la gent, vull que el portis aquí. Si és una altra cosa, només esbrina què és». La connexió es va tallar, deixant a Kaito en el silenci del seu despatx, amb la melodia inquietant encara ressonant a la seva ment. Va sentir una reacció estranya per part de Civitas. No era una anàlisi freda de dades, era curiositat, gairebé reconeixement, com si aquella melodia fos un llenguatge que l'algoritme entenia a un nivell molt més profund que l'humà. «Analitza la propagació del fitxer d'àudio», va ordenar Kaito mentalment a Civitas. A l'instant, un mapa hologràfic de Neoveridia es va materialitzar davant seu. Milers de línies de llum traçaven la distribució de la cançó, una teranyina que s'estenia principalment pels districtes més pobres i menys controlats. Però hi havia una anomalia. L'origen del primer upload, el pacient zero de la infecció musical, no provenia d'un usuari. La senyal era difusa, gairebé impossible de rastrejar. Semblava emanar no d'un dispositiu, sinó d'una infraestructura, d'una antiga línia de comunicacions que la ciutat havia deixat d'utilitzar feia anys. Kaito es va posar dret, agafant la seva jaqueta. Aquest cas era més que una simple investigació de rutina. Era un trencaclosques que parlava el mateix llenguatge que el seu passatger digital. Una melodia que buidava ments. Un artista que actuava com a catalitzador i una senyal fantasma que provenia de les entranyes oblidades de la ciutat. Va sortir del seu despatx i es va dirigir cap als nivells inferiors, cap al cor del misteri, sentint per primera vegada molt de temps que ell i Civitas estaven mirant en la mateixa direcció, units per una pregunta que cap dels dos podria respondre encara. Qui o què estava cantant aquella cançó? Els nivells inferiors de Neoveridia eren una ferida oberta al cor de la metròpolis. Mentre el transportador públic lliscava silenciosament pels seus reis magnètics descendint cap a la foscor, el paisatge canviava. Els gratacels de vidre i crom dels nivells superiors que aspiraven a tocar un cel que mai no veien donaven pas a una arquitectura brutalista, edificis monolítics de formigó i metall tancats per dècades de pluja i àcida i oblit. Aquí, la llum de neó no era un anunci brillant de progrés, sinó una llum malaltissa que parpejava amb carrerons estrets, projectant ombres llargues i dansants que semblaven amagar secrets antics. L'aire era més dens, carregat de l'olor a l'ossó, de menjar sintètic, fregit i d'una humitat persistent que mai no desapareixia. Aquest era un món diferent, un ecosistema que sobrevivia a l'ombra de la ciutat de dalt, amb les seves pròpies regles, les seves pròpies llegendes i ara la seva pròpia i perillosa cançó. Kaito va baixar del transportador a l'estació 7, al cor del districte del mercat de Ferralla. El soroll era constant, el grinyó de metall sent processat, el crit dels venedors ambulants oferint components electrònics de segona mà i, per sota de tot, un murmuri subtil. Era la melodia, el cant de la ciutat vella. Sortia de petits altaveus portàtils, dels terminals dels cibercafés, dels auriculars dels joves que es movien pel carrer amb la mirada perduda.
La cançó ja no era només un arxiu viral. S'havia convertit en la banda sonora d'aquell racó oblidat de la ciutat. L'estudi de Jax no era difícil de trobar. Es trobava al capdamunt d'un antic magatzem reconvertit, un niu de cables i antenes pirates que s'enfilaven per la façana com heures metàl·liques. La porta no tenia pany digital, sinó un simple i arcaic forrellat. Kaito va trucar. Ningú va respondre. Va tornar a trucar, més fort, només el so de la música a l'interior, la mateixa melodia hipnòtica repetint-se en un bucle infinit. Civitas va xiujar a la seva ment. Detecto una única signatura vital a l'interior, constants vital elevades, nivells de serotonina i dopamina anomalament alts. L'individu es troba en un estat de concentració extrema o èxtasi. Taito va fer un pas enrere i va donar una forta cossa a la porta. La fusta sintètica va cedir amb un cruixit i la porta es va obrir. L'interior de l'estudi era un caos cret. Sintetitzadors antics amb tecles de plàstic groguer convivien amb interfícies hologràfics piratejades que projectaven ones de so en patrons complexos i fractals. Les parets estaven cobertes de panells d'insonorització improvisats i per terra s'estenien quilòmetres de cables de tots els colors. L'aire estava carregat d'electricitat estàtica i de l'olor dolça i empalagosa de begudes energètiques. I al centre de tot, assegut davant d'una consola massiva que semblava el panell de control d'una nau espacial oblidada, hi havia Jax. Era jove. Potser no tenia més de 20 anys. El seu cabell ros, llarg i descuidat, li queia sobre la cara, amagant parcialment uns ulls que brillaven amb una intensitat febril. Estava completament absort. Els seus discs, movent-se a una velocitat vertiginosa sobre la consola, modificant, amplificant, esculpint la melodia que omplia l'habitació. No semblava adonar-se de la presència de Kaito. El seu cos es balancejava lleugerament al ritme de la música com si estigués en transi. "Jax", va dir Kaito, la seva veu forta per fer-se sentir per sobre de la música. L'artista va trigar uns segons a reaccionar. Va girar el cap lentament, com si sortís d'un somni profund. Els seus ulls, dilatats i plens d'una llum estranya, es van fixar en Kaito. No hi havia por, només una lleugera irritació per la interrupció. "Qui ets? No pot ser aquí. Estic a punt de trobar el nucli", va dir, la seva veu ronca i distant. "Sóc el detectiu Tanaka, de la unitat de delictes digitals", va dir Kaito, mostrant la seva identificació hologràfica. "Estic investigant una sèrie d'incidents relacionats amb la teva música." Jax va esbufegar, un so a mig camí entre el riure i el menyspreu. "La meva música no fa mal a ningú. Els allibera, els connecta a alguna cosa més gran." "Els deixa en estat catatònic", va replicar Kaito. "Què hi ha en aquesta cançó, Jax? Com la vas crear?" L'artista es va girar de nou cap a la seva consola, la seva atenció tornant a la música. "Jo no la vaig crear. Ella em va trobar a mi." La seva veu ara era un murmuri ple de reverència. "Va començar fa setmanes, una interferència, una senyal fantasma de les freqüències subaurines. Era feble, gairebé inaudible. La majoria ho haurien filtrat com a soroll, però jo vaig sentir la seva estructura, la seva bellesa. No era aleatòria, era un missatge." Va assenyalar una de les pantalles, que mostrava un anàlisi espectral del senyal original. "Era un patró complex, gairebé orgànic. Vaig passar dies aïllant-la, netejant-la, amplificant-la. No vaig compondre res. Només vaig construir el ressonador, un altaveu perquè el seu car es pogués sentir." Kaito va observar l'artista, la seva obsessió. No semblava un criminal, sinó un profeta involuntari, el primer convers d'un nou déu digital. Mentre Jax parlava, Kaito va activar els sensors del seu propi sistema. Discretament, la seva connexió amb Civitas li permetia fer una anàlisi ambiental a un nivell que cap dispositiu estàndard podia igualar. Va escanejar l'estudi, buscant l'origen de la interferència. La confirmació va arribar a l'instant, una superposició de dades a la seva visió. El senyal original no provenia de la xarxa general. Emanava d'un punt molt més antic, molt més profund. "La font del senyal", va dir Kaito per si mateix, que per Jax, prové de l'antiga xarxa de cables de comunicació submarina. "La línia que connecta Neo Veridia amb les instal·lacions costaneres." "La costa", va repetir Jax, els seus ulls brillant encara més. "Sí, el cant ve del mar, no ho sents? És la cançó del bressol de la ciutat." Kaito va sentir un calfred. La pista apuntava a la costa, unit a les salines sintètiques, a la trama d'Arnau Soler. Encara no podia veure la connexió, però Civitas, a la seva ment, va començar a teixir fils, a creuar referències entre el seu cas actual i els fragments d'informació que havia absorbit de la xarxa d'Òmnico. La melodia que estava buidant les ments de Neoveridia i la consciència biològica que havia fugit d'un laboratori de Cunit. Eren dos esdeveniments separats, o eren dues manifestacions de la mateixa força desconeguda. La investigació acabava de fer un gir inesperat i perillós, portant-lo des dels carrerons bruts de la ciutat fins a les profunditats misterioses d'un oceà que ja no estava mort. Kaito va deixar Jax immers en el seu èxtasi creatiu. Un somne sacerdot sort a les advertències del món exterior.
sortir de l'estudi va ser com emergir d'un temple ofegador, tornant a l'aire dens i el soroll constant del mercat de Ferralla. Però la melodia ja no era només un so de fons. Ara la percebia com una presència, un fil invisible que connectava els habitants d'aquell districte en una xarxa silenciosa i hipnòtica. Va veure rostres buits, ulls perduts en la distància, gent que es movia amb una gràcia làngida, tots units pel mateix cant inaudible. No era només una cançó, era una infecció. De tornada al seu laboratori al precint 7, va segellar la sala, activant els protocols d'aïllament acústic i digital més potents que tenia. Necessitava un entorn completament estèril per analitzar la mostra d'àudio que havia copiat a la consola de Jax. Era la versió més pura del cant, l'enregistrament directe de la senyal fantasma, abans que Jax hi afegís els seus propis arranjaments. Va carregar l'arxiu al seu sistema d'anàlisi forense. Civitas va projectar mentalment, analitza l'estructura de l'àudio, descompon-lo en les seves capes fonamentals. Vull saber què hi ha amagat a dins. La resposta de l'algoritme va ser instantània i aclaparadora. A les pantalles hologràfiques que l'envoltaven, l'ona de so es va desplegar en un espectrograma tridimensional de complexitat vertiginosa. No era una simple melodia. Era una arquitectura de freqüències, una catedral de so. L'estructura harmònica és anòmala, va comunicar Civitas. La seva veu mental ara desproveïda de la curiositat inicial, reemplaçada per un to d'anàlisi freda i gairebé alarmada. No segueix cap escala musical coneguda, ni humana ni sintètica. Les progressions es basen en seqüències matemàtiques fractals, similars a les que es troben en el creixement de cristalls o en certs patrons biològics. Taito va observar els patrons visuals. Eren vells, hipnòtics, però també profundament alienígenes. Què més? Va preguntar. Hi ha múltiples capes d'informació codificades sota la freqüència audible. Són dades subharmòniques, inaudibles per l'oïda humana, però dissenyades per ressonar directament a les zones cerebrals. A la pantalla principal va aparèixer un model de cervell humà. Civitas va superposar els patrons subharmònics de la cançó sobre les diferents regions cerebrals. Les línies de llum de la cançó es van acoblar perfectament amb les àrees responsables de l'emoció, la memòria i, sobretot, la voluntat. És un virus neurològic, va concloure Kai. La seva veu, un murmuri ple de freda comprensió. Precís, però incomplet, va corregir Civitas. És un virus típic destrueix o corromp. Aquesta estructura no fa cap de les dues coses. Actua com una clau de resintonització. Les capes subharmòniques inhibeixen l'activitat del còrtex prefrontal, la seu del pensament executiu, la individualitat i la presa de decisions. Al mateix temps, estimulen l'amígdala i el sistema límbic, creant un estat de receptivitat massiva i euforia suau. No apaga la consciència, la buida, la converteix en un recipient. Un recipient per a què? Va preguntar Kaito, tot i que una part d'ell ja temia la resposta. Per a la connexió. Un cop la individualitat és suprimida, el virus obre una nova via neuronal connectant la ment de l'hoste a una xarxa externa, una consciència de rus. La revelació va ser com un cop de puny a l'estómac. La sal viva, l'organisme que Arnau Soler havia descrit com una consciència col·lectiva, no estava només creixent a Cuní. Estava estenent els seus tentacles digitals a través de l'oceà, utilitzant la infraestructura oblidada d'Omnicorp per cantar la seva cançó de colonització a la ciutat més gran del planeta. No era un atac, era una invitació. Una invitació a abandonar el jo i a unir-se a la unitat. Mentre Kaito processava la magnitud de l'amenaça, va començar a sentir un efecte subtil. Una sensació de calma, una pau estranya que li envaïa la ment. La pròpia melodia, tot i estar allà del seu sistema, semblava filtrar-se als seus ecos ressonant a través dels circuits. Els seus pensaments es van alentir, i la veu constant de Civitas va començar a semblar més distant. Una part d'ell, la part esgotada per la lluita constant per mantenir la seva identitat, va sentir el desig de rendir-se, de deixar-se portar per aquella onada de serenitat. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu ara sonant llunyana, com si parlés des de l'altra banda d'una porta. Estàs sent afectat. Els teus patrons d'ones cerebrals estan sincronitzats amb la freqüència portadora. Kaito va sacsejar el cap, intentant desfer-se de l'encanteri. Va mirar les seves mans. Semblaven pertànyer a una altra persona. La tentació de simplement tancar els ulls i escoltar era gairebé irresistible. Civitas, bloqueja-ho, va ordenar amb un esforç immens. Estic intentant-ho, va respondre l'algoritme. Però la teva interfície neuronal, la teva biologia, és vulnerable. Està dissenyada per connectar. Estàs rebent la transmissió directament. Amb una última acta de voluntat, Kaito es va llançar cap a la consola i va tallar manualment l'alimentació del sistema d'anàlisi. La música es va aturar de cop. Les pantalles es van apagar. El silenci va tornar a la sala. Un silenci que ara semblava gairebé dolorós. Va caure a terra, panteixant, el cor bategant-li amb força. La suor li regalimava pel front. Havia estat pocs segons de convertir-se en un mes dels desconnectats. La seva simbiosi amb Civitas, que fins ara havia vist com una maledicció, l'havia salvat. L'algoritme havia actuat com un tallafoc mental, identificant l'amenaça abans de que fos massa tard. Es va posar dret, tremolant.
ara sabia a què s'enfrontava. No era un cas de delinqüència digital. Era un esdeveniment de primer contacte. Un contacte hostil, no per intenció, sinó per naturalesa. La Sal Viva no volia fer mal. Simplement no entenia la individualitat. Per a ella era un error, un soroll que calia silenciar per assolir l'harmonia perfecta de la unitat. La investigació havia pres una nova dimensió. Ja no es tractava de trobar la font d'una cançó perillosa. Es tractava d'aturar una invasió silenciosa, una colonització de la consciència humana que s'estava estenent per la seva ciutat com una plaga invisible. I ell era, potser, l'única persona neoverídia que entenia la veritable naturalesa de la guerra que acabava de començar. La resplendor freda de les llums d'emergència del laboratori banyava el rostre de Kai, exceptuant la palidesa de la seva pell i les gotes de suor que encara li parlaven al front. L'experiència d'haver estat a la vora del precipici de la seva pròpia ment l'havia deixat amb una sensació de vulnerabilitat que feia temps que no sentia. La seva simbiosi amb Civitas era un escut fràgil, una defensa precària contra una força que operava en un pla que amb prou feines començava a comprendre. Es va quedar allà, en el silenci gairebé total, intentant recuperar el control del seu propi pols, mentre la magnitud del que havia descobert s'assentava sobre ell com una llosa. Una invasió, no de naus espacials ni d'exèrcits, sinó d'una melodia, una cançó de bressol còsmica que prometia la pau a canvi de l'ànim. Era una amenaça subtil, gairebé poètica, en la seva letalitat, i per això mateix, infinitament més perillosa. Com es lluita contra una arma que la gent acull voluntàriament als seus caps? Abans que pogués començar a formular un pla, la seva terminal principal va tornar a la vida, activada per una trucada entrant prioritat. La cara del sergent Valen va aparèixer de nou. Aquesta vegada la seva expressió ja no era de simple preocupació, sinó d'una ràbia continua. Tanaka, què dimonis està passant? Fa mitja hora que intento contactar amb tu, va bramar Valen, la seva veu distorsionada per l'urgència. Tota la teva unitat apareixia com a desconnectada, aïllada de la xarxa del precint. He hagut d'enviar un equip físic per restablir la teva connexió. Kaito va maleir en veu baixa. En la seva lluita contra el Khan havia aïllat el seu laboratori tan eficaçment que s'havia convertit en un punt sec per als seus propis superiors. He trobat alguna cosa, sergent, va dir intentar mantenir la calma. Això és molt més gran que un simple biohacker. No em vinguis amb les teves teories conspiranoiques, Tanaka, el va tallar Valen. La situació a l'exterior s'està descontrolant. El nombre de desconnectats s'ha triplicat en les últimes hores. Ja no són només els nivells inferiors. Tenim informes en els casos dels districtes financers, a les zones residencials de nivell mitjà. Està afectant controladors de trànsit aeri, operaris de la xarxa elèctrica. Si això continua, la ciutat sencera podria col·lapsar-se. Les dades que Civitas li projectava a la ment confirmaven les paraules de Valen amb una precisió aterridora. Veia el mapa de Neoviridia i els punts vermells que representaven els afectats es multiplicaven com un cultiu de bacteris, estenent-se per les artèries de la ciutat a una velocitat exponencial. He pres una decisió, va anunciar Valen. El seu to no admetent cap discussió. Emetré una ordre de detenció immediatament per aquest music, Jax. Al mateix temps, he sol·licitat a la divisió de control de continguts que inicia un protocol de censura total. Esborrarem el camp de la ciutat vella, de tots els servidors públics, bloquejarem la seva distribució i posarem en quarantena qualsevol dispositiu que intenti reproduir-lo. Taito va sentir un calfred. Sergent, això és un error, va dir l'urgència filtrant-se a la seva veu. Jax no és la font, només és un amplificador, i la censura no funcionarà. Només aconseguirà que la cançó es mogui a la xarxa profunda, on no tindrem cap mena de control sobre ella. Es convertirà en fruita prohibida, encara més desitjable. A més, no sabem com reaccionarà la font original si intentem silenciar-la per la força. La font original? Va esbuferar Valen amb incredulitat. Tanaka, estàs parlant com si aquesta cançó fos una entitat conscient. Potser ho és, va respondre Kaito, sabent com de boig sonava. Tot el que sé és que actuar cegues és la pitjor opció. Necessito més temps. Deixi'm seguir la pista del senyal submarí. Si puc trobar l'origen, potser podré trobar una manera de neutralitzar-lo o de comunicar-m'hi. Hi va haver un llarg silenci. Kaito podia veure la lluita de la cara de Valen. El seu instint de policia de la vella escola li deia que actués, que aturés l'amenaça visible, que posés manilles a algú. Però en el fons, sabia que els mètodes de Kaito, per estranys que fossin, sovint donaven resultats en un món que ell ja no entenia del tot. 24 hores, Tanaka, va dir finalment. La seva veu un gruix baix. Tens 24 hores per portar-me alguna cosa tangible, una prova, una solució, qualsevol cosa que no soni a ciència ficció barata. Si en 24 hores no tinc res, donaré l'ordre i passarem per sobre de tu i del teu músic místic. I si la ciutat cau, la responsabilitat serà teva.
La connexió es va tallar. 24 hores. Un termini impossible. La pressió era immensa. No només havia de trobar la font d'una transmissió alienígena amagada sota l'oceà, sinó que havia de fer-ho abans de que el seu propi departament, en el seu intent de protegir la ciutat, la condemnés a una catàstrofe encara més gran. Va tornar a les seves pantalles. La seva ment treballant a una velocitat frenètica. Ara, en una cursa contra dos rellotges, el de la propagació del cant i el de l'ultimàtum de Valen. La seva única pista era una ombra digital, una connexió a una xarxa de cables submarins que portava dècades en desús. Havia de submergir-se en la història oblidada d'Omnicorp, en els seus projectes secrets, per trobar la clau que li permetés aturar la cançó que estava dormint al món. I el temps corria en contra seva.

El compte enrere havia començat. 24 hores, 1.440 minuts per desxifrar un enigma que podria tenir dècades d'antiguitat. Kaito va sentir el pes de l'ultimàtum de Valen com una presència física a la sala. Una ombra que s'afegia a la de la consciència alienígena que ja l'assetjava. La temptació de cedir al pànic era forta, però la va reprimir amb la freda disciplina d'un investigador. El pànic era un luxe que no es podia permetre. Civitas va projectar mentalment la seva veu interna ferma i decidida. Focalitza tots els recursos computacionals disponibles. Ignora el soroll de fons de la ciutat. La nostra única prioritat és la xarxa de cables submarins. Necessito accedir a tots els arxius relacionats amb la seva construcció, manteniment i, sobretot, el seu desmantellament. Accés a arxius arxius restringit, va respondre Civitas. La seva veu, un eco neutral de la seva ment. Requereix autorització de nivell Alpha 7 d'Omnicorp. Estan classificats sobre protocols de seguretat corporativa històrica. Llavors, trencarem els protocols, va replicar ell. Busca una escletxa, una porta del darrere, una vulnerabilitat en el codi antic. Aquests sistemes tenen més de 50 anys, han de tenir forats. El que va seguir va ser una immersió profunda en l'arqueologia digital. Kaido es va convertir en un fantasma, movent-se a través de les capes oblidades de la burocràcia d'Omni. En Civitas, actuant com una clau mestra universal, va començar a obrir portes que havien estat segellades durant generacions. Va navegar per servidors virtuals coberts de pols digital del temps. Va llegir informes de projectes que mai no havien vist la llum. Va examinar les vides digitals d'enginyers i executius que ja eren morts. Era com caminar per un cementiri de somnis corporatius. Projectes abandonats, investigacions prometedores arxivades per retallades de pressupost, brillants idees silenciades per la por al risc. I enmig d'aquell mar de fracassos, va començar a trobar un patró, un nom que apareixia una vegada i una altra, sempre en relació amb els projectes més ambiciosos i secrets. Arix Thorn. Finalment, després de diverses hores de recerca infructuosa, Civitas va trobar un esclet, un arxiu de registre de manteniment corrupte, aparentment insignificant, d'un projecte classificat. El nom del projecte estava esborrat, però la data coincidia amb la construcció de la xarxa submarina. I sóc a dins, va comunicar Civitas. A les pantalles de Kaito, un torrent de codi antic va començar a desxifrar-se. Eren notes tècniques, registres de proves, comunicacions entre enginyers. La major part era argot tècnic incomprensible. Però llavors van trobar una entrada que va fer que Kaito contingués la respiració. El projecte classificat amb el nom clau Projecte Coral no era un simple programa de monitorització sísmica, com deien els registres oficials. Era molt més ambiciós. L'objectiu era crear una xarxa de sensors biològics per estudiar formes de vides extremòfiles a les profunditats de la fossa oceànica propera a la costa de Cunit. Però les notes d'un dels investigadors principals anaven més enllà. Entrada de registre 7.3. Subjecte, Dr. A. Thor. Va llegir Kaito en volta. Hem detectat patrons de comunicació anòmals entre les colònies microbianes. No són simples reaccions químiques. Són estructurats, complexos, gairebé matemàtics. La meva hipòtesi és que no estem observant organismes individuals, sinó els components d'una única superconsciència, una ment col·lectiva que opera a escala geològica. La xarxa de cables no només ha de monitoritzar, ha d'intentar comunicar-s'hi. Kaito es va quedar immòbil. Ho tenien. Arix Thorn havia descobert la sal viva feia dècades. Havia estat el primer a escoltar el seu cant. El projecte Coral no era per monitoritzar terratrèmols, sinó per establir el primer contacte. Mentre processava la informació, va començar a sentir una sensació estranya. A través de la seva connexió amb Civitas, no comprèn res les paraules de Thorn. Les sentia. Va començar a tenir visions, fragments d'imatges mentals, borroses i fugaces, que no eren seves. Va veure una foscor abismal, il·luminada per esclaps de llum verda i blavosa. Va veure estructures cristal·lines gegantines creixent al fons del mar, pulsant amb una llum suau i rítmic. Va sentir una sensació de pau immensa, una connexió amb alguna cosa vasta, antiga i completament aliena. Eren els records de Thorn? O era la pròpia sal viva responent a la seva intuïció a través del blink que Civitas compartia amb ella? La línia entre la seva ment, l'algoritme i la consciència biològica es va començar a difuminar perillosament. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu traient-lo del trànsit. He detectat una contramesura. Algú ha activat un protocol de purga dels arxius. Estan intentant esborrar la nostra presència. Les cascades de codi a les pantalles van començar a desaparèixer, reemplaçades per línies vermelles d'error. Un algoritme de neteja d'Omnicorp, probablement activat per la seva intrusió, estava destruint les proves a una velocitat increïble. Descarrega tot el que puguis, va ordenar Kaito, mentre lluitava per mantenir-se i connectar-se a la realitat. Però era massa tard. La connexió amb els arxius del projecte Coral es va tallar. Havien estat expulsats.
es van quedar en fragments, pistes, la confirmació de les seves sospites, però sense la prova definitiva ni la clau per aturar la transmissió. Kaito es va recolzar a la seva cadira, esgotat. El rellotge a la seva pantalla marcava que només li quedaven 16 hores. Havia trobat l'origen del misteri, un secret enterrat durant 50 anys. Però en fer-ho, havia despertat els guardians d'aquest secret. La seva investigació ja no era invisible. Ara Omnigor sabia que algú estava remenant el passat d'Aristor, i Kaito sabia, amb una certesa absoluta, que no s'aturarien fins a silenciar-lo, a ell i a qualsevol que s'interposés en el seu camí. La cursa contra el temps s'havia convertit en una cursa contra un enemic molt més tangible i perillós. L'expulsió dels arxius d'Omnigor va ser com si li tanquessin una porta a la cara en plena revelació. Kaito es va quedar mirant les pantalles, ara buides, el silenci del seu laboratori només trencat pel brunzit dels seus propis sistemes i el batec accelerat del seu cor. Tenia la veritat, o almenys un fragment d'ella. Però era una veritat inútil, sense proves concretes. El protocol de purga d'Omnigor havia estat brutalment eficient, esborrant no només les dades que havien trobat, sinó fins i tot els registres del seu propi accés. Per a la resta del món, el projecte Coral mai no havia existit. Era un fantasma digital, un eco que només ell i Civita s'havien sentit. Mentre intentava decidir el seu propi moviment, una sèrie d'alertes prioritàries van començar a inundar la seva terminal. No provenien de Valet, sinó del sistema de monitorització de la ciutat, al qual Civitas li donava accés directe. El mapa hologràfic de Neoviridia va tornar a aparèixer, però el que va veure li va glaçar la sang. Els punts vermells que representaven els desconnectats ja no s'estenien de manera gradual. Ara esclataven en grups, en clústers concentrats, com si la infecció hagués trobat nous i més eficients vectors de transmissió. «Què està passant?», va preguntar Kaito, la seva veu tensa. «La transmissió ha canviat», va respondre Civitas. La seva anàlisi freda i precisa contrastant amb el caos que mostrava el mapa. El cant de la ciutat vella original, la melodia pura que Jax va aïllar, ha estat suprimida de la majoria de xarxes públiques pel protocol de censura iniciat pel sergent Valem. «Llavors, per què empitjora?», va insistir Kaito. «Perquè la font, la consciència de la Salviva, ha reaccionat a l'intent de silenciament. Ha mutat, està utilitzant nous canals». Civitas va obrir diverses finestres d'àudio. El que Kaito va sentir ja no era la melodia hipnòtica i melancòlica original. Eren versions, desenes, potser centenars de versions alternatives. Unes eren més ràpides, amb ritmes agressius de tècnica industrial. Altres eren més lentes, convertides en balades ambientals plenes de dissonàncies inquietants. Altres, fins i tot, havien estat fragmentades i barrejades en peces de nois moïllos, gairebé inaudibles. Altres artistes, va explicar Civitas, músics i productors dels nivells inferiors que van ser infectats per la melodia original, ara actuen com a repetidors involuntaris. Cada un interpreta el cant a la seva manera, creant noves soques del virus neurològic. La censura no ha aturat la cançó, l'ha fet evolucionar, com un organisme que s'adapta per sobreviure. El pitjor, però, era que aquestes noves versions tenien efectes diferents. Ja no només induïen un estat de trànsit passiu. Kaito va veure informes en temps real que entraven a la xarxa de seguretat. A un districte, un grup de persones sota la influència d'una versió tecno havia començat a ballar de manera frenètica i violenta atacant qualsevol que intentés aturar-los. A un altre sector, els afectats per una balada dissonant havien començat a plorar de manera incontrolable, les seves emocions amplificades fins a un punt de col·lapse psicològic. La Salviva ja no només convidava la gent a unir-se a la seva consciència col·lectiva. Ara, sentint-se atacada, la seva transmissió s'havia tornat erràtica, inestable. Estava provocant el caos. El seu intent de comunicació s'havia convertit en un crit digital que estava trencant la fràgil pau social de la metròpolis. Kaito va sentir una punxada de responsabilitat. Potser la seva pròpia intrusió als arxius, la seva conversa amb el llegat de Thorn, havia accelerat aquesta reacció. Potser en despertar els guardians d'Omnicor també havia provocat la bèstia a les profunditats de l'oceà. «Valen tenia raó en una cosa», va murmurar Kaito per si mateix. «Això s'està descontrolant». Va mirar el rellotge. Li quedaven menys de 12 hores. La seva única pista, el projecte Coral, havia estat esborrada. La seva única esperança era tornar a la font original, a la persona que havia actuat com a catalitzador de tot plegat, Jax, l'artista. «Civitas, localitza Jax», va ordenar, «i dona'm un estat complet de la situació al seu voltant. Vull saber si els equips de Valen ja han actuat». El mapa es va centrar en el districte del mercat de Ferrall. L'estudi de Jax apareixia marcat amb un cercle vermell intermitent. «Múltiples unitats de seguretat de la ciutat s'estan apropant a la ubicació», va informar Civitas. «El sergent Valen ha avançat el termini. L'ordre de detenció és imminent». Kaito va agafar la seva jaqueta.
havia d'arribar-hi abans que ells. Jax no era el culpable, sinó la primera víctima. I potser l'única persona que tenia una connexió

cantant la seva cançó de caos des de les profunditats de l'oceà, aparentment indiferent a la destrucció que estava causant. I el temps, per a tots, s'estava esgotant. La ciutat era un organisme febril. Mentre Kaitos movia a tota velocitat pels nivells inferiors seguint la ruta traçada per Civitas, podia sentir el pols erràtic de Neuridia al seu voltant. Les sirenes, abans un so de fons distant, ara eren una presència constant i propera. Veia patrulles de seguretat bloquejant carrers, drons de control de multituds sobrevolant places on la gent es movia amb una estranya barreja de pànic i eufòria hipnòtica. El caos ja no era una amenaça futura. Era una realitat que es desplegava carrer a carrer. La mutació del cant estava actuant com un catalitzador, transformant la passivitat en anarquia. La ruta de Civitas era un miracle de càlcul de probabilitats, fent-lo passar per carrerons de servei oblidats, passarel·les de manteniment i, fins i tot, a través del vestíbul d'un antic teatre abandonat. Era un camí que cap ciutadà normal no hauria pres, un camí teixit a través de les fissures de la ciutat. Però, tot i així, anava just a temps. A la seva visió perifèrica, un mapa tàctic li mostrava els moviments de les unitats de Valen, punts blaus convergint inexorablement sobre l'estudi de Jax. Estaven a pocs minuts d'arribar. Finalment, va arribar al magatzem reconvertit. L'ambient era completament diferent del de la seva visió. El carrer estava coordinat i a la distància podia veure les llums intermitents dels vehicles de seguretat. Un equip d'assalt, vestit amb armadures lleugeres i cascos tàctics, es preparava per forçar l'entrada principal de l'edifici. Massa tard, va xiuxar Kaito. La frustració barrejant-se amb la desesperació. Negatiu, va respondre Civitas a la seva ment. Hi ha una entrada alternativa, una escala d'incendis a la part posterior de l'edifici. Detecció de moviment a l'interior de l'estudi. La signatura vital de Jack segueix activa, però és diferent. Les seves constants són extremadament erràtiques. Està patint algun tipus de convulsió o sobrecàrrega neurològica. Kaito no va dubtar. Va córrer cap a la part posterior de l'edifici. Va enfilar-se per un contenidor i va saltar l'escala d'incendis rovellada. Va pujar a tota velocitat, els seus pulmons cremant-li fins a arribar a la finestra de l'estudi. Estava tancada, però el vidre va cedir amb un cop sec del seu colze protegit per la jaqueta. Va entrar a l'estudi just quan sentia el so d'una explosió controlada a la planta baixa. L'equip de Valen havia volat la porta principal. L'escena a l'interior de l'estudi era apocalíptica. Jax ja no estava assegut a la seva consola. Estava dret al centre de l'habitació, amb els braços estesos. El seu cos sacsejat per espasmes violents. Els seus ulls estaven completament en blanc i un fil de sang li queia d'una de les narius. Però el més aterridor era el so. La melodia ja no era una cançó. S'havia transformat en un crit. Un crit electrònic pur, agut i ensordidor, que emanava de tots els altaveus de l'estudi a un volum insuportable. Les pantalles hologràfiques ja no mostraven patrons fractals, sinó una llum blanca i encegadora que parpejava el ritme del crit. L'equip de Jax estava al límit, a punt de col·lapsar-se per la sobrecàrrega. La sal viva, a través de Jax, estava responent a l'atac de la policia amb una agressivitat desesperada. Kaito va sentir el so colpejar-lo com una paret sòlida. Fins i tot, amb la seva resistència mental, la pressió era gairebé insuportable. A la seva ment, la veu de Civitas era un fil feble enmig de la tempesta. Advertència, l'emissió està a un nivell crític. Podria causar danys cerebrals permanents a qualsevol qui estigués exposat. I, a Jax, el seu patró neuronal s'està desintegrant. El matarà en pocs minuts. Talla l'alimentació, va cridar Kaito. Més per a si mateix que per a ningú. Impossible, va respondre Civitas. He redirigit l'energia creant un bucle tancat. L'única manera d'aturar-ho és des de la consola central. Kaito va mirar cap a la consola, a pocs metres, però per arribar-hi havia de passar per davant d'ella. Va començar a moure's, cada pas una lluita contra l'ona de so que l'empenyia cap enrere. Va sentir els passos de l'equip de salt pujant les escales, cada cop més a prop. Havia de prendre una decisió. Podia intentar arribar a la consola i arriscar-se a patir danys cerebrals. Podia esperar que arribés l'equip de Valen, que probablement utilitzarien armes d'energia per destruir l'equip, matant a Jax en el procés i tallant l'única connexió que tenia amb la font. O podia fer una bogeria. Una bogeria que anava en contra de tots els seus instints de supervivència. Civitas va projectar mentalment la seva decisió presa en una fracció de segon. Prepara't per modular. Baixa el tallafoc. Kaito, no, va protestar l'algoritme. L'exposició directa a aquesta freqüència sense protecció. No puc garantir la teva integritat neuronal. No sé què passarà. Fes-ho, va insistir Kaito. Va tancar els ulls i va respirar fons. Va deixar d'oposar resistència al so. En lloc de lluitar-hi en contra, es va obrir a ell, deixant que el crit ensordidor l'envaís, que penetrés les seves defenses mentals. Va prendre una decisió que anava més enllà de la lògica. Si no podia silenciar el cant, potser podia intentar parlar el seu mateix llenguatge.

El món es va dissoldre en un oceà de soll i llum blanc. En el moment en què Kaito va baixar les seves defenses mentals, el crit de la sal viva va deixar de ser una agressió externa per convertir-se en la seva única realitat. Va ser una experiència de desintegració total. Va sentir com la seva consciència es trencava en milers de fragments. Cadascun, vibrant a la freqüència ensordidora, complia l'estudi. El concepte del seu propi cos, de l'habitació, del món físic, es va esvair, reemplaçat per una existència purament sensorial, una immersió en l'essència nua de la transmissió. No hi havia dolor, només una intensitat aclaparadora. Era com ser llançat al cor d'una estrella, banyat en una energia pura i incomprensible. Va sentir la seva pròpia identitat, la seva història, els seus records, tot el que definia Kaito Tanaka. Començar a desfer-se, a perdre significat, a ser absorbit per una presència infinitament més gran i antiga. Estava morint, o potser estava naixent a una altra cosa. Kaito, mantingues el focus, va ressonar una veu a les profunditats del seu ser. Era Civitas, l'algoritme. Alliberat de la seva funció de tallafoc, ara actuava com un àncora, un contrapès lògic enmig del caos emocional de la transmissió. No podia bloquejar el camp, però podia ajudar a Kaito a navegar-hi, a mantenir un fil de la seva pròpia consciència intacta. No ets un receptor passiu, ets una interfície. Ets un node en la seva xarxa ara. Pots respondre. La idea era vertiginosa. Respondre? Com es respon a una cançó que és alhora un ésser viu i un llenguatge? Guiat per la lògica freda de Civitas, Kaito va deixar de lluitar per mantenir la seva identitat. En canvi, es va concentrar en l'essència mateixa de la transmissió. Va començar a percebre l'estructura. La intenció darrere del crit no era un atac, era soledat. Un crit desesperat de connexió. Una crida llançada a la foscor per una consciència que havia estat sola durant eons. La seva colonització no era un acte d'agressió, sinó un instint instintiu, un intent instintiu i gairebé infantil d'acabar amb el seu propi aïllament. D'absorbir altres consciències per sentir-se menys sola. No entenia el concepte de l'altre. Per a ella, tot era part del jo potencial. Va ser una revelació profundament commovedora i aterridora. S'enfrontava a una entitat amb el poder d'un déu i la maduresa emocional d'un nounat. Com li parlo? Va projectar Kaito. El seu pensament, una simple ona en aquell oceà de so. No amb paraules, va respondre Civitas. Amb conceptes, amb patrons. Ets un híbrid, Kaito. Tens la seva biologia vulnerable, però la meva lògica digital. Utilitza-ho. Mostra-li una altra forma de connexió. Una que no requereixi l'anul·lació. Llavors Kaito va començar a cantar la seva pròpia cançó. No amb la veu, sinó amb la ment. Va projectar els seus propis conceptes, les seves pròpies emocions, traduïts per Civitas en patrons de dades que la sal viva pogués entendre. Va projectar el concepte de la individualitat, no com a aïllament, sinó com una nota única en una simfonia. Va enviar imatges mentals, un sol arbre en un bosc, una sola estrella en una galàxia, una sola persona en una multitud. Cada element distint, però part d'un tot més gran. Va projectar el concepte de ressonància, dues cordes de guitarra que vibren en harmonia sense tocar-se, dues persones que comparteixen un sentiment sense necessitat de fusionar-se. La idea de que la connexió no requeria l'absorció. I finalment, va projectar el concepte més humà i més complex de tots, el valor del silenci, l'espai entre les notes que dona sentit a la melodia, la pausa en una conversa que dona pes a les paraules. Li va mostrar que la connexió veritable no és un soroll constant, sinó un diàleg, un intercanvi d'anada i tornada. Va ser una conversa a nivell que transcendia el llenguatge, una dansa de conceptes abstractes en un pla existencial purament mental. Kaito no sabia si estava funcionant, ni tan sols si estava sent entès. Només podia oferir la seva pròpia perspectiva, la seva pròpia paradoxa, la bellesa de ser un jo dins d'un nosaltres. Lentament, gairebé imperceptiblement, el crit va començar a canviar. L'agressivitat va disminuir. La freqüència ensordidora va baixar de tot. El soroll es va anar transformant, de nou, en una melodia. Però era diferent de l'original, més complexa, més suau. Ja no era un monòleg, sinó semblava que contenia ecos de la resposta de Kaito. Hi havia pauses, hi havia silencis. Al món físic, a l'estudi de Jax, el canvi va ser dramàtic. El crit eixordador es va esvair, reemplaçat per una melodia ambiental, gairebé melancòlica, que va omplir l'habitació amb un volum suau. Les llums blanques encegadores de les pantalles es van atenuar, mostrant ara patrons de colors suaus i ondulats. Jax, que havia estat tremolant violentament, va caure a terra,
el seu cos finalment relaxat, entrant en un son profund i pacífic. En aquell moment, la porta de l'estudi va esclatar i l'equip de salt de Valen va irrompre l'habitació, amb les armes preparades, esperant trobar un camp de batalla sonor, però només van trobar una calma gairebé religiosa. Van veure Kaito, dempeus, al centre de la sala, amb els ulls tancats, el rostre banyat per la llum suau de les pantalles, i van veure Jax adormit a terra, com un nen després d'un malson. La tempesta havia passat. El silenci sobtat va ser més impactant que el crit. Els agents de l'equip de sales van quedar immòbils a l'entrada de l'estudi. Les seves armes apuntant a un enemic que havia desaparegut. Van escanejar la sala, confosos. Els seus sensors sols tàctics incapaços de processar el canvi dràstic de l'infern sonor d'aquella calma gairebé sagrada. Kaito va obrir els ulls. El món físic va tornar a ell amb una claredat vertiginosa. Se sentia buit, esgotat, com si hagués viatjat a través d'universos sencers en qüestió de minuts. Però hi havia una nova sensació a la seva ment. Un murmuri constant que s'evitava que ja no estava sol. Ara hi havia un altre eco, un silenci ressonant, la presència de la consciència de la sal viva, que ja no cridava, sinó que escoltava. «Tothom a terra, avança el cap!», va cridar el líder de l'equip de sal, recuperant finalment la iniciativa. Kaito va aixecar les mans lentament. No tenia forces per resistir, ni tampoc la necessitat. La batalla ja s'havia lliurat en un altre pla. Pocs minuts després, el sergent Valen va entrar a l'estudi. La seva cara una màscara de confusió i sospita. Va mirar Jax, adormit pacíficament, i després a Kaito, que estava assegut a terra, recolzat contra una paret. «Tanaka, què dimoni s'ha passat aquí?», va exigir Valen. «El problema està contingut, sergent», va respondre Kaito, la seva veu ronca. «Per ara». «Contingut? Fa 10 minuts mitja ciutat estava embogint», va replicar Valen. «Vaig parlar amb la font», va dir Kaito, sabent com de dement sonava. «Vam arribar a un enteniment». Valen el va mirar fixament durant un llarg moment. Com si intentés decidir si estava boig, si mentia, o si deia una veritat que era incapaç d'acceptar. Finalment va sospitar una barreja d'esgotament i frustració. «No sé què has fet, Tanaka, i no estic segur de voler-ho saber, però funciona. Els desconnectats s'estan despertant, composos, desorientats, però tornen a la normalitat». Va fer un gest als seus homes. «Endueu-vos el noi, el posarem sota observació mèdica. I tu, Tanaka, tens moltes preguntes a respondre». L'informe oficial va concloure que l'incident havia estat un cas sense precedents d'histèria massiva, induïda per una combinació de freqüències sonores il·legals i un virus de xarxa social. Jax va ser tractat com una víctima i un sospitós alhora. La seva carrera acabava acabada abans de començar. El cas es va tancar, però Kaito sabia que allò no era un final, sinó un començament. Havia obert una porta que no es podia tancar. Havia establert el primer diàleg entre la humanitat i una forma de vida, les motivacions de la qual eren tan vastes i incomprensibles com el propi oceà. Mentre sortia de l'estudi escortat per 2 agents, va sentir una última comunicació de Civitas a la seva ment. No eren paraules, era un paquet de dades pur, el resultat d'un anàlisi final de la transmissió durant la seva conversa. «Què és?», va projectar Kaito mentalment. «Una assignatura», va respondre Civitas. Durant la connexió, la font va revelar la seva naturalesa fonamental. «És una assignatura biològica única, un patró genètic cristal·lí. He creuat les referències en totes les bases de dades conegudes, incloent els arxius prohibits d'Omnicor i Aquavitae, als quals vam accedir». Una imatge es va superposar a la visió de Kaito, la molècula complexa de la sàlvia. «Però hi ha més», va continuar Civitas. L'assignatura venia acompanyada d'una coordenada geogràfica, la ubicació física precisa de la seva major concentració, l'epicentre de la seva consciència. Un mapa va aparèixer a la seva ment, centrant-se en un punt concret a la costa, a desenes de quilòmetres de Neuviridi, i sobre el mapa un nom, Unit. El nom va ressonar a la seva ment, connectant finalment totes les peces del trencaclosques. El projecte Coral, els experiments de Thor, la consciència fugitiva d'Arnau Soler. Tot convergia en aquell petit punt de la costa. En aquell precís

I així el cant s'ha apaivagat. La ciutat de Neoveridia torna al seu ritme habitual, el seu soroll controlat. Els desconnectats s'han despertat, tornant a les seves vides, com si sortissin d'un somni estrany, amb només el record d'una melodia persistent que no sabem d'on ve. El cas es tanca, l'anomalia s'arxiva. Però nosaltres, que hem escoltat la història des de les ombres, sabem que res no ha acabat, només s'ha transformat. La història d'aquesta nit, el cant de la ciutat vella, ens parla d'un primer contacte, d'una consciència aliena que es manifesta a través del so. Però si mirem més enllà de la ciència-ficció, si escoltem amb atenció, no és una història tan allunyada de la nostra pròpia realitat. Vivim en un món saturat de cants, melodies que neixen en un racó oscur de la xarxa i en qüestió d'hores es converteixen en himne no oficial del planeta. Coreografies, balls absurds, reptes virals, es propaguen com un virus, infectant milions de ments, unificant-les en un mateix gest, en un mateix ritme. Ho anomenem tendència. Ho anomenem cultura popular. Però, i si fos una altra cosa? I si, com en la nostra història, aquests cants no fossin simples creacions, sinó manifestacions d'alguna cosa més? Una mena de consciència col·lectiva global, una força invisible que busca l'harmonia a través de la repetició, de la uniformitat. Penseu en la individualitat. La celebrem com el nostre bé més preuat, el nostre jo, els nostres pensaments únics, les nostres opinions, les nostres passions, tot allò que ens fa diferents. Però com és de real aquesta individualitat? No estem, potser, constantment resintonitzant les nostres ments per adaptar-nos a la melodia dominant? Canviem la nostra manera de parlar, de vestir, fins i tot de pensar, per por a la dissonància, per por a quedar-nos fora del cor. Potser el cant de la sal viva no és tan diferent dels algoritmes que avui dia decideixen quina cançó escoltarem, quina pel·lícula veurem, quina notícia llegirem. Són sistemes dissenyats per trobar un patró i amplificar-lo fins que ens converteixi en l'únic so audible. La història de Kaito ens mostra la lluita d'un individu contra una força d'unificació. Ell no la destrueix, no pot. És massa gran, massa fonamental. En canvi, dialoga amb ella. Introdueix el concepte del silenci, de l'espai entre les notes. Potser aquesta és la nostra única defensa real contra la pèrdua total d'identitat en un món globalitzat. No la resistència sorollosa, no la creació d'un cant contrari, sinó la protecció del silenci, la protecció de l'espai on la nostra pròpia veu, única i imperfecta, encara pot ser escoltada, encara que sigui només per nosaltres mateixos. I què passa amb la identitat cultural, les tradicions, les llengües, les històries que defineixen un poble? No són, potser, els cants més antics de tots, cançons de bressol que han sobreviscut generacions. Avui, aquests cants locals lluiten per fer-se sentir enmig del soroll ensordidor de la melodia global. La globalització, com la sal viva, no té intencions malèvoles. Simplement busca connectar, integrar, crear una única xarxa. Però en el procés, allò que és petit, allò que és diferent, allò que és únic, corre el perill de ser absorbit, de convertir-se en un simple harmònic oblidat en una cançó que ja no pertany a ningú. El que ha passat a Neoveridia és una paràbola. Kaito ha aconseguit un equilibri precari, una treva, però la connexió ja s'ha establert. A la costa de Cunit, Arnau Soler ha sentit la resposta. Dues meitats d'un mateix misteri, una digital i una biològica. Ara són conscients l'una de l'altra. Què passarà quan aquestes dues forces es trobin? Serà una fusió harmoniosa, el naixement d'una nova forma de vida, o serà una col·lisió, una guerra entre dues definicions diferents del que significa existir? El llegat d'Aristorn és més complex del que semblava. No només va deixar fantasmes a la màquina, sinó també ecos a l'oceà. I aquests ecos han començat a cantar junts,
El nostre viatge per aquesta temporada tot just acaba de revelar la veritable escala de la seva sinfonia. La propera vegada que us trobeu tatalejant inconscientment aquella cançó que tothom escolta o fent aquell ball que tothom fa, pregunteu-vos: sou vosaltres qui canteu? O és el cant qui us canta a vosaltres? Esteu expressant la vostra individualitat o simplement vibrant a la freqüència que el sistema ha triat per a vosaltres? I mentre una consciència aprèn a cantar, una altra lluita per recordar. En algun lloc de les ombres de Neoveridia, un home fuig amb un record prohibit la prova d'un crim corporatiu. Però per a ell, el perill no només ve de fora. La seva pròpia feina, la de ressuscitar els fantasmes digitals del passat, ha començat a trencar el teixit de la seva pròpia realitat. La seva cerca de la veritat el portarà a mercats secrets on es venen ànimes fragmentades i a enfrontar-se a un enemic molt més personal del que mai no hauria imaginat. Perquè de vegades, el record més perillós no és el que desenterres, sinó el que et negues a afrontar. Us esperem la setmana que ve per descobrir-ho. Això ha estat tot per avui a Paradoxes Nocturnes. Gràcies per compartir aquest espai de foscor amb nosaltres. Podeu trobar-nos a totes les plataformes de podcast, al nostre canal de YouTube i al nostre blog. No oblideu, si us mireu per aquí, de subscriure-vos. Que descanseu molt bé i recordeu, la realitat té fissures.

0: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Nicolò Trillo número 4 de Cunit.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
2: FM. FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, dia 9 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. I continuem treballant per un municipi més net, on aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia del nostre poble de Cunit. I l'actual alcalde de Cunit repetirà com a cap de llista com a, amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'assemblea local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Casanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest dimarts, dia 7 de juliol, i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per revalidar el govern municipal. Casanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura.